0: 12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic? 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club, amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident, diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la destensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes, segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies, un altre jugador del planter que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es destensés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sigue, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi em va semblar, ja ho vaig dir durant la transmissió, de Carrusel, que havia fet un bon partit. Només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés, i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game, and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé. També en els duels aeris ha estat fantàstic, contra forts davanters, així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera, és realment molt bo de veure, i aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really really good to see and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí. Oye, muy mayor, con 21 años. Hombre, ya.
0: Claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en que las edades, sobre todo de la gente, era más...
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía, pensé, pues ya mayor, con
6: sí,
0: 21.
6: Hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede... Es decir, se está... Claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está, me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça, dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11 segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugar més de lateral que no pas de central en aquest tram final. Quan l'hem vist ha aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, és una opció per quedar-se al primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí, no. Jo crec que caldrà fitxar, em fa l'efecte, però escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia ofensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat amb dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: Històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, hem d'estar al tanto. Per fer los matices.
1: Aquest
6: ¿sabes?
1: És el meu vaquero, este és mi capitán. Venga, i a cada un en su sitio.
6: No, jo lo que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, los dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé, quina és la resposta, perquè aquesta temporada d'una manera o altra, doncs jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors? Ho dic perquè avui he llegit que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable. És a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no? No li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que aquestes alçades ja no arribarà, ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar a Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ho ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis. És una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un bon missatge del Barça. Anunciar el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga, últim partit, és veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home,
1: juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid ja celebrada la Lliga tenia gestos com de comiat.
1: Sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell, haver jugades en què podia buscar passada i buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar, em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski i el Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte, per tant estem davant les últimes, o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec sincerament que mereix un reconeixement, primer pel moment que va triar per venir. Era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava doncs amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, és per la prosta emotivo, de molt contento, de jo ara tengo 17 llamadas perdidos de con Laporto. He llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona. Y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente yo gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora cuando yo intento marcar o marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la verdad es que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil, aleshores sortir del Bayern de Múnich. Per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions esportives, si recordem, i aleshores, això per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyis quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se le pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es
7: jugar aquí. I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i Lamine Yamal. Coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes, és a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació, seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, sí, no, i sobretot torno a dir-te, sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, que ve al Barça, sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell en Europa, i un equip guanyador que normalment ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. Veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic, professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flaqui amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dices, ¿no?, que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamine. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí, estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática, tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí que yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera de este circuito, pero estoy seguro que hay delanteros centros que pueden venir con un papel de tal vez competir con Ferran y ver qué pasa y, por otra parte, darle la oportunidad a Ferran. Que para mí, si ves los números de sus goles y asistencias y la aportación que tiene en ese juego de entrar a medio campo y esas rupturas, este año han sido importantísimas y porque echamos... No, o sea, creo que si hubiéramos tenido a Rafinha y él, de vez en cuando Rafinha y de vez en cuando él, esas rupturas hubieran hecho muchísimo daño, mucho más daño de lo que ha pasado durante la temporada, porque no han estado casi nunca juntos, ¿entiendes? Y por lo tanto, yo desde el punto de vista de estructura creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico, el club yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte, y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
1: Anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027. No? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació per evidenciar-li i demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però has de fitxar un nou. Has de fitxar un nou. No. I un nou d'aquests que intimidi. Un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin al plantejament del rival. Perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada, no?
6: Va a ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
7: Lamine y Rafinha.
6: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
7: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe. Professor, abans endrecem la resta de l'actualitat, va.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
7: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
11: Hola, sí, que bon dia.
7: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
11: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està seguint un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
12: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, pues la podré explicar millor el que passarà la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
11: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
7: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
11: El club francès aconsegueix la cinquena Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
7: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
11: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra l'Ourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Equip Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
13: Tenim hem identificat ja amb una persona, està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a la mediatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retreçar d'un altre. No?
7: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
11: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Covirán Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopo Lleida va caure derrotat a la pista de Rio Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Euroliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64 i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
7: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
11: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya on fins a 14.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
14: Jo he guanyat, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important, que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim, ho he tret.
15: Brutal, la veritat que molt, molt agraït. Molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
16: Recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions. I això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona, Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: circuitcat.com.
16: Sí, ho he dit 80 vegades,
17: No se puede, es difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce, confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, sabéis, como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien, porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas, anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs. Y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
16: Cuéntalo, cuéntalo todo. Gracias.
18: Sabíeu, Marcos, que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona? Sí. L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com els de Blues, el Palau Sant Jordi o el d'Estopa, l'Estadi Olímpic, han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la terra tremolaria. Aquí, amb un gol, ja en tenim prou.
7: ¿Esto qué es? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
19: Eso es verdad. Cierto.
7: Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
6: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veía cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
19: Sí, y temblaba el suelo.
6: Y temblaba el suelo, sí.
10: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba ketijugas.
0: Núria Vilamala, bon dia.
21: Què tal? Sí, que bon dia.
0: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del Ketijugas, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
21: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
0: El Barça el...
21: diumenge.
0: Diumenge, per tant, dilluns.
21: Dilluns.
0: Sí.
21: Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a Koundé i Araujo, sense cap mena de dubte, i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o per exemple el Roberto, que fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. I deixa'm acabar, sí, que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Blaovic, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
0: Missatges al 606-32-72-11.
22: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
23: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Floren donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'n va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
22: És que és divertit. Està la cosa divertida.
6: Entretenida, amor.
22: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mani.
24: Bon dia, que t'hi jugues. Albert, de Huesca. Escolti, el Vaquero, perquè em diu que és d'Euskadi, eh? Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Valderraures, com parla el català. Vinga, una abraçada per tots. Barça!
0: Que parles el català de la Franja.
6: Ah, de la Franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima. Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hi ha microclima, puedes vivir bien. Per invitar-te a que te quedes a vivir ahí.
0: Doncs va. Mira, el que fem és convidar els oients a un que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
6: Sí, i tant.
0: I
6: manes tu, manes
0: moltes,
6: tu.
0: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
22: Però seran totxes sorpreses, això sí que ho hem de dir.
0: Sí.
22: Seran
0: sí.
22: Guapa sorpresa, sí.
0: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'Hotel Melià de Sitges.
6: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
22: Ah, exacte.
6: Aquell és el títol del...
0: Vas a traer atrezzo, no? Vas a traer cositas, no? Para que la gente las vea.
6: Alguna.
0: Alguna, no?
6: Grande, alguna.
0: Alguna grande,
6: no? No muchas, pero...
0: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols, us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o
22: nom i
0: acompanyades...
22: Noms dels que vingueu, ja està.
0: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
22: Efectivament.
0: A la pàgina web de Ser Catalunya...
22: Amb entrada o per llista?
0: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web sercatalunya.cat o a través del...
22: 606-32-72-11.
0: Te hace ilusión, ¿eh? Que sí. Venga gente a...
6: Sí, hombre, claro.
0: A hablar de tu libro, que diría Paco Umbral.
6: Bueno, al final, no, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es pues a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual pues explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad. Y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
0: Ara ho comentàvem, Elena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
21: Home, et diria que dels millors, clar, si anem de la mà de Vaquero se'ns obren moltes portes.
6: Bueno, el objetivo es compartir.
0: Nos has hecho un equipo entero.
6: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
7: Ya sabeu que
2: coach de productores, puede ser.
7: Mira, sí, a mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell, Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos.
6: Bueno.
7: Parla també Charlie Reixac,
6: Arconada.
7: Arconada.
6: Sí. Mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Aleixanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
7: Y los oyentes que vengan al Hotel Meliá de Sitges podrán percibir que efectivamente toda aquella gent, el nucli del Dream Team, era y sou amics.
6: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo, y por eso cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de esto. Al final, tú puedes ser compañero y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso.
7: Si voleu venir, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Que t'hi jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la Cadena SER. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Que t'hi jugues especial des de l'Hotel Meliá de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
18: Jo crec que em posaré entre el públic, això t'ho dic ara. Escolta'm,
6: vale.
18: Sense cap mena de problema.
6: Accepto el reto.
2: Jo em posaré allà també.
18: Em posaré entre el públic.
7: Vas acabar de guanyar la Lliga amb el City. Que l'Arsenal te l'està posant difícil.
2: No, ja la tiro, la Lliga. No patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga, però poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
7: En sèrio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
18: Ja trobarem algun lloc.
7: Perquè l'Hotel Meliá és guapo,
18: que reparteixi joc al capità.
7: L'Hotel Meliá és guapo, eh?
18: Pues sí, l'espai és...
7: És on es fa... És la seu del cinema...
6: del
7: cinema fantàstic
6: de Catalunya, sí.
7: Sí, és la seu, l'Hotel Meliá.
6: El Festival de Catalunya, sí. Cada año, y es un espectáculo. Hay cine de terror que yo flipo desde las 7 de la mañana. Es decir, hay gente que viajará de diferentes sitios, de Barcelona o de Villafranca o de las zonas tal, oye, para ir a ver una película de miedo a las 7 de la mañana, ¿eh? Te tiene que gustar, ojo, ¿eh?
7: Yo vi una a las 11 de la mañana.
6: Pero fíjate.
7: Sí. Que me acaba de decir la Elena, Flaqui, al tanto, que tenim camerinos como si fóssim estrelles.
18: Ostres.
21: Això em va dir el Carles Penya, que segurament seria el millor lloc des d'on havíem fet el Que t'hi jugues.
7: En sèrio?
18: Caram.
6: Jo no tinc ni idea. A mi no em preguntis.
7: Oye, que si quieres hacer más producciones de programas, tú mismo, ¿eh?
6: Ahora voy a lo de presentador. Ahora soy copresentador, luego a por presentador.
2: Hòstia, tu.
7: Insisteixo, eh?
6: Espavileu.
7: 606-32-72-11, ens poseu les vostres dades i amb qui vindreu al programa que farem dimecres vinent des de l'auditori de l'Hotel Meliá de Sitges per parlar del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada, i evidentment per recordar el primer petó, aquella Copa d'Europa de Wembley que mai oblidarem. Es cumplirán 34 anys i parece que aún fue ayer.
6: A ti sí, pero a mí no. Pregunta a mi rodilla. A mi rodilla dice no, hace muchos años.
3: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Flaqué i Albert Bermúdez.
5: Que t'hi jugues al migdia.
3: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Meliá Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues.
3: Ah!
7: Abans d'escoltar les teves notes, professor, avui hem obert el bar i hem escoltat a Petja Mijatovic d'ahir al Larguero, en un moment sobre el tema electoral, però li va preguntar al Manu Carreño per si ha arribat el moment de plantejar-se vendre al Madrid Vinicius o Mbappé. Resposta de Mijatovic.
1: Quizás hay que pensar seriamente de vender uno de estos dos, de verdad. Hay que tomar esa decisión. Ahora solo hay que ver con el entrenador, con la estructura deportiva, quién, ¿no?
17: Yeah.
1: Pero cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada, que se queden los dos y se queda el tercero y que se queden todos.
17: Yeah.
1: Pues eso yo creo que eso es una equivocación tremenda. Mm. Y por eso el fútbol es un deporte tan complicado porque muchas veces tienes que tomar las decisiones muy, pero muy complicadas.
7: Aprofito que tengo aquí a José Mari Vaquero para preguntarle. ¿Tú crees que el Madrid ha de vendre a Vinicius o Mbappé?
21: Que sí.
6: Mira, la primera decisión es la de siempre, que llego diciendo que pasó con Xavi Alonso. Las grandes decisiones hay que tomarlas antes de que empiece la temporada, incluso antes de que empiece la pretemporada. Y yo veo un tema mucho más global, porque ahora parece que los chicos son muy malos y hay que traer un entrenador muy malo. Entrenar rabioso, decir, soy muy malo, tenéis que entrenar, vais a entrenar 6 horas, y cuando os cambie me vais a dar un abrazo, me vais a dar tal. Y, hombre, parece un poco de circo muy de hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la gente hay que tratarle con inteligencia, porque realmente el Madrid lo que tiene es un tema estructural de que lo que tiene que definir muy claramente es si el poder lo tiene el entrenador, o está en el entorno de arriba o el entorno externo. Punto. Y a partir de ahí los jugadores son chavales normales. Parece que son extraterrestres o parece que son diferentes. No, hombre, no. Yo creo que ahora vender la película de que Mourinho es muy malo, hombre, me parece que es una broma y para el tema profesional, de un análisis profesional. Tienen que analizar la plantilla, tomar las decisiones antes, con o no ventas de ellos o de otros, pero hacer un equipo para mí más sólido, sobre todo en la parte de la estructural de medio campo, que afortunadamente para el Barça es lo mejor que tenemos.
7: Ha habido un momento que me dabas miedo con esa cara.
8: Sí, ¿eh? Eso es una cara de ser él, Mourinho.
6: Mira, tiene que ser, al final tiene que ser como una tarántula, ¿sabes? Tiene que hacer un picotazo y que el jugador se acuerde todos los días de que le pica otra vez la tarántula, ¿eh?
7: Pues con la tarántula te puedes ir por la puerta. Un abrazo fuerte.
6: Entrenador tarántula, para el año que viene.
7: Ay, aquí está, me la apunto también, ¿eh? Que Mourinho es un entrenador tarántula. Flaqui, entrem a la teva clase.
17: Som-hi.
9: Les notes del professor. Excel·lent.
12: L'ascensorista Flick. La formació i l'aposta per la Masia no tenen sentit si qui ha de prémer el botó per fer pujar la gent no ho fa. En això, xapó per Flick. Ahir va ser Álvaro Cortés qui va viure la seva estrena al primer equip, ho va fer quallant una gran actuació, participant i mostrant seguretat i calma. Amb ell ja són 12 els futbolistes del planter que han debutat en l'era Flick. Ah, i això no és Instagram. Lluny de ser un reel que et permet aparentar i desapareix a les 24 hores, les apostes del tècnic són fermes. La Masia forma part de l'ABC del Barça i Flick se n'ha fet subscriptor.
9: Notable.
12: La setmana del pont aeri, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, les vacances de lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució, l'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el 0 en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el nord, a qui ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
13: Progressa adequadament.
12: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'Ons Enfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire et arrivé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell i amb Xavi Espar a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
9: Suspens.
12: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destansar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
7: Gràcies, Flaqui, que tinguis bon viatge de tornada.
11: Quan el fem, gràcies.
7: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
14: Bon dia, sí que es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat. 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila-real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir, Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 de 2016, eren temps de Luis Enrique.
7: I el que encara no sabeu de l'Alavés-Barça us ho explica el Santi Ovalle.
15: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia.
16: La que sabe pina, de pina, o la que sabe pina.
15: Per parlar de Florentino, anomena la que sabe pina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la rua ballava com Amador Ribas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un. És el tauró. Però no és l'únic del vestidor. A Eric García el coneixen com el rino de Martorell. A Casadó, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení. La lince de Mallorca, Catacoll, i la delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou. En comptes de ple de crispetes, ple de veces.
7: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
19: Què t'hi jugues?
7: T'ha fet gràcia, això?
25: Sí, t'ha fet gràcia. Jo posar-hi crispetes, posar-hi BCs, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops. Pops en caldeiro de coure, perquè m'encantaria poder portar Can Lampazes sencer al Camp Nou.
7: Que és
25: el millor restaurant de cuina gallega que he provat en la meva vida, Can Lampazes. A més, fan un menú executiu per 27 euros i mig, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazesbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampazes. Millor cuina de gallega del món.
7: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
25: Veus? I què?
7: Molt bo.
25: Ja t'ho dic jo que sí.
7: Boníssim.
25: Ja t'ho dic jo que sí.
7: Àlex Luna, què tal, com estàs?
26: Molt bon dia, sí que què tal?
7: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
26: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, LG i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista...

0: titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
0: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
2: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol average, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
0: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una més que possible final davant Elche.
2: A Montilivi,
0: sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla al 90 que va fer tant de mal.
2: Àlex, ànims, va, que avui guanyarà el Girona.
0: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
2: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
3: Sí, que estava molt emocionat al final del segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va...
2: I tu que estàs constipada així per la celebració de després?
3: No, ja venia d'abans,
4: Estic plorant, jo, tio.
3: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
2: Escolta'm, Manolo.
5: Sí, te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. La segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
2: És interessant, no, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid, i no és el mateix estar primera que estar segona. Això sí que t'afecta al futur, i el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, 3/4 del mateix. No té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
3: No, i el que tu dius sí que l'Espanyol ha patit 2 ascensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que està segon.
2: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València. Salvat encara no està, perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
3: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
2: A la 1 escoltarem una conversa que va tenir la Helena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
4: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i... No sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat. Això perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que va, necessitem un punt, i ells també.
2: Hem de vendre alguna cosa, Manolo? Vendrem alguna cosa abans de la 1?
4: Bueno, pues si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
2: Des del principi.
4: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de costat.

0: Construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, és una passada. Si és que amb els preus més competitius, que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'Emcat. Emcat.cat, en seriós.
1: Pausa, endreçem l'actualitat i segona hora del Què t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues?
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

vaig celebrar-ho amb puny amunt. Ara només ens cal un punt, just el mateix que a l'Osasuna. Diumenge voles a la lluna i l'any que ve

0: l'Avellana, eh? Al Sant Jordi, diumenge 17 a les 8. 93344-1411, el concurs imbècil.
1: Imbècil.
0: Qui guanya s'emporta dues entrades. Qui perdi?
1: Un encenedor de Camino de Santiago, que no l'he fet mai ni el faré. I no sé on ha sortit, però està a la meva taula.
0: 93344-1411. 93344-1411. Puja, puja,

0: Tigre mola, o sigui, el Tiger mola, però si fos al meu barri que li diu un lion al Coca-Cola, o, clar, no és el mateix. El Chichinabo, també hi ha un, el Chichinabo. Un...
1: Hi ha un que es diu el Coca-Cola?
0: El lion al Coca-Cola i el Chichinabo són gent que encara porta xandall i no són esportistes, no sé si m'explico bé.
1: Perfectament.
0: Vale. Doncs anem amb la segona pel Javier. L'últim embolic del golfista americà va ser fa uns mesos. El van detenir després de patir un accident a prop de casa, com sempre, on va volcar el seu cotxe. Tiger va donar 0-0 en alcohol, però no va voler fer-se la prova de la droga, ¿vale? La cosa li va sortir bé perquè... A. Va vendre molts jerseis com el que portava en algun moment de la detenció. B. Li va perdonar el xèrif quan el va reconèixer. C. Es va haver d'operar de la vista i va recuperar més visió amb l'accident? O D, Florentino li va dir que tenia accent sud-americà? La A?
2: Sí, la A.
0: Doncs sí. En el moment de la detenció li van fer una foto i portava un jersey blau, com una mena de polo, de la seva pròpia marca de roba, i es va esgotar la web en 5 minuts. La multa que li van posar va ser irrisòria amb els beneficis econòmics que va treure amb la venda d'aquest jersey. O sigui, som friquis imbècils, ja som, directament. O idiotes, com vulguis, sí que, però sí.
1: Així, va, 2-1.
0: 2-1, anem amb el Maxi.
1: Maxi.
2: Venga.
0: La primera dona de Butch, l'Elin Nordegren... és veritat que tenia més banyes que la fila del cèrvol, però una vegada va fer una bona liada ja també, quan es va assabentar d'unes noves banyes del Tiger. Què va fer? A. Va tirar tots els seus pals de golf a les escombraries. És molta pasta, eh? B. Va trencar els vidres del seu cotxe amb els pals de golf. C. Va regalar els seus pals a una casa de subhasta. O D. Va anar al minigolf de Malgrat de Mar a jugar amb els seus pals.
2: La B.
0: Estan competint molt bé, eh?
1: És que és molt conegut, Tiger Woods.
0: Sí, ha fet de moltes, sí.
1: Bueno, de moment guanya el Javier 2-1.
0: I llavors anem amb la...
2: Que no tinc ni idea.
0: Doncs pues anem amb l'última pel Javier, no? Una de les detencions al golfista nord-americà va ser per una qüestió força estranya. A. Va ser per intentar accedir amb el cotxe per la porta d'un casino. B. Per deixar fora de casa el seu gos tota la nit. C. Per estar adormit al cotxe. O D. Per dir que l'hotel Melia de Sitges en comptes d'hotel Melia Sitges.
2: Jo diria que la C.
0: La C. Doncs sí, vale. Però
1: perquè et detenen per estar adormit al cotxe.
0: Ara t'ho explico, perquè és veritat que el tio és un pesa, però ho sabem, però clar, el que va passar és que estava adormit al seu cotxe amb el motor en marxa. Enmig del carrer, a casa seva, gairebé a casa seva, i la policia el va despertar i anava com Maciel de comiat de soltera. Llavors, Tiger va al·legar que va barrejar accidentalment medicaments amb recepta. O sigui que això va ser, però van detenir.
1: O sigui, es va dormir amb el motor en marxa.
0: Amb el motor en marxa a la porta de casa seva. És que n'hi ha tingut moltes a la porta de casa seva.
3: I tu te estàs quejant de Valverde, este era mucho peor. Tonto.
1: Guanya el Javier, perquè sí, ha aconseguit un 3-3.
0: El Maxi encara pot escollir el comodí de l'imbècil, per si té dubtes, eh?
1: Però serà per riure.
3: Però va per
1: ja no
3: perder.
1: Pot empatar.
3: Ja,
0: bueno,
1: per
0: perder,
3: perquè un perdedor, ¿cuántas Champions tienes tú? ¿Cuántas Champions tienes?
0: Porque no estamos hablando de Champions.
3: ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Y cuántos concursos de
0: l'imbècil? Aviam, anem amb la última, va? L'any 2019, un seguidor de Tiger va fer una bogeria quan anava més mamat que el propi golfista. Què va fer? A. Va apostar 80.000 euros per Butch. B. Va tatuar-se Tiger Butch bevent. C. Va encadenar-se a casa de Butch fins que no sortís Tiger a parlar amb ell. O D. Totes les anteriors són correctes.
2: Com ho dius del pesat este del...
3: ¿Qué dices?
0: Te llamamos pesado.
1: Del balón de playa.
3: Que me estás insultando. Y tú no destacas amarilla. ¿Y por qué no le estás sacando amarilla tú a que llama, que tú tonto? Tienes que controlar a la gente que llama.
2: Imbécil.
3: ¿Has escuchado?
1: No.
2: Imbécil. Imbécil.
1: Le está agafant el gusto, ¿eh, Maxi?
0: Te está faltando, ¿eh, Vinicius?
3: Bueno, ya está. Te queda claro. La de todas las anteriores. La de todas, ¿no?
0: No.
3: Toma, pues, es fallado por ti, tonto. He fallado por ti, tonto.
0: Claro, le has insultado. Pues, llavors, no, quan Tiger Woods estava... Era la A. Quan Tiger Woods estava pitjor de la seva...

0: costos és l'anomenada línia orbital ferroviària. Sergi López, bon dia.
1: Hola, bon dia. Gisela, és el projecte que pretén connectar Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Es tracta d'un recorregut de 120 quilòmetres que estaria enllestit al 2040 amb una inversió de 5.200 milions d'euros. Aquest acord quedarà segellat dilluns també pel govern. Esquerra ha posat la prioritat ara en ampliar l'oferta ferroviària, tot i que encara no tindria repercussió en partides concretes en aquests pressupostos.
0: Mentrestant, torno amb tu, Xavi. Des de Califòrnia, el president Salvador Illa manté la prudència sobre aquesta recta final per no fer descarrilar els comptes.
2: El president vol evitar que l'acord pugui descarrilar a l'últim moment com fa uns mesos i manté l'hermetisme i la discreció sobre la negociació fins que no quedi tot segellat.
3: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
2: El que defensa fermament el president és que el camí dels pressupostos ha de seguir i seguirà el curs previst, malgrat que continuï enquistat el conflicte educatiu.
0: Vist per sentència al judici als Pujol a l'Audiència Nacional, els 7 fills de l'expresident s'enfronten a penes que van de 8 a 29 anys de presó per la fortuna que van amagar durant dècades a Andorra.
1: Fortuna de la qual encara no s'ha pogut aclarir l'origen, si va sortir de la deixada de l'avi, com sosté la família, o si eren comissions il·legals dels empresaris imputats, com afirma la Fiscalia.
0: Andrea Villarià.
4: Després de 38 sessions de judici...
5: No vull usar el torn.
6: No lo voy a usar.
5: No voy a usar mi.
4: Ahir tots els acusats renunciaven al torn d'última paraula i així el judici...
7: Visto para sentencia.
4: Ara la decisió està en mans del tribunal, que preveu tenir sentència a finals de juliol, segons fonts judicials. Sobre la taula té dues visions oposades. D'una banda, la de l'acusació...
8: Hay una ocultación estructural y prolongada.
4: Que atella la família d'organització criminal i nega que els 38 milions d'euros amagats a Andorra siguin una herència. Ha proposat teories alternatives que vinculen aquests fons a la corrupció, però la defensa sosté que no hi ha cap prova.
9: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada.
4: Per això demana la seva absolució.
0: I a l'Audiència de Barcelona també ha quedat vist per sentència el judici contra un capellà vinculat a l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu. Està acusat d'abusar d'un alumne d'entre 8 i 9 anys amb autisme.
1: Des de l'episodi d'abusos, la víctima no volia anar a l'escola i es va intentar suïcidar dues vegades. Va trigar 7 anys en explicar-ho quan l'acusat va sortir a les notícies per tenir pornografia infantil a l'ordinador. Per aquell cas, ja va ser condemnat al 2023. Ara la Fiscalia li demana 6 anys de presó.
0: I el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que retiri la multa de gairebé 400 euros que va posar a un home amb discapacitat que va aparcar el seu cotxe en una plaça reservada, però li va caure la targeta que ho acredita a terra. Considera que, tot i que la multa és legal, en el fons és injusta. Ferran Dalmau.
10: El dia dels fets, l'home de 71 anys va aparcar en una plaça reservada i va deixar la targeta al parabrisa, però li va caure mentre treia la cadira de rodes del maleter. Al tornar, va veure que la grua li havia retirat el cotxe i va haver de pagar 173 euros, a més de 200 euros més de multa. Tot i presentar al·legacions, l'Ajuntament li ha mantingut la sanció. L'home entén que li retiressin el vehicle i no reclama els 173 euros de la grua, però sí que vol que li retirin la multa. La sindicatura demana que es revoqui aquesta sanció perquè no és de bona fe ni és proporcional.
0: Són les 6:55.
11: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Girona empata contra la Reial i segueix amb la incògnita de la permanència, Àlex Luna.
14: Ni amb ànima ni amb 26 xuts va tenir prou el Girona ahir per guanyar la Reial Societat. Montilivi va preparar una autèntica final per apropar-se a la permanència, però els 3 punts no van arribar de cap manera i no va ser per falta d'insistència. Joan Martín va obrir el marcador de la primera part congelant els 2.500 presents a l'estadi, però Estuani, de nou des de la banqueta i havent-se d'infiltrar per poder jugar, va tornar a signar el gol que, per segona jornada consecutiva, dona esperances a l'equip d'aconseguir l'objectiu. Al final, 1-1, la nota positiva, que el punt permet sortir del descens al Girona, La negativa és que es patirà fins a l'últim segon de les dues finals restants, la visita a l'Atlètic de Madrid i el xoc definitiu a casa contra un Elx que molt probablement també s'ho jugui tot.
0: I no és estrictament esportiu, però té a veure amb Lamin Yamal i la celebració del títol onejant una bandera de Palestina. A Israel això no li ha agradat gens i, de fet, acusa el jugador de fomentar l'odi i el terrorisme.
1: Sí, el ministre de Defensa de Netanyahu, en un missatge a les xarxes, ha demanat al Barça que es desmarqui d'aquesta acció. El gest del Blaugrana ha donat la volta a tot el món, ha estat elogiat per Palestina i a Gaza. Artistes locals ho han convertit en un mural.

0: Sopa de Cabra, que comença aquest cap de setmana la gira dels seus 40 anys de carrera amb un concert que serà avui i dissabte.
1: I serà a la sala Rasmatàs, amb totes les entrades ja exaurides, o sigui que si voleu comprar-ne, ho teniu negre.
0: Exacte, ho tenim malament per comprar entrades per aquest 40 aniversari. Saludem així a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Hola,
0: bon dia.
2: Hola, què tal? Res, Ric, perquè fa la sensació que han fet 40 anys fa moltes vegades,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, jo crec que entre que vam explicar el documental, que vam explicar que farien una gira, ara que comença la gira, doncs sí.
2: Oh, escolta'm, felicitats,
0: clar que sí. Però i tant, mai és massa tard per tornar a escoltar el Sopa de Cabra.
2: Exacte. Avui el que explicarem són els detalls d'aquest acord de pressupostos que estan a punt de caramel, que estan a punt de tancar Salvador Illa i Oriol Junqueras. Explicarem la seqüència de com ha d'anar tot. I conversarem també amb l'home de la Conselleria d'Educació que ha estat reunint-se amb els professors, amb els sindicats, per intentar convèncer-los que baixin la revolta. De moment no se n'ha sortit gaire, però li preguntarem quin marge d'acord hi ha i com això està vinculat també d'alguna manera amb els pressupostos que, en principi, insistim, a Esquerra aprovarà a Salvador Illa i això s'assignarà la setmana que ve. I tindrem més coses, la consulta amb el doctor Pedrós, avui ens preguntem si els metges catalans estan més ben formats o no que els de la resta de l'Estat, vindrà el Salvans amb les estrenes, el remake de Top Gun i la nova d'Alberto Romero i la Judit Martín. I a les 10 la Lorena Vázquez ens explica on tenim la Mèrit.
0: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé el programa. Adeu. A aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy, a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Tiffy, pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
1: Pues todo lo que quiera bucear.
0: Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
1: El que quiera también.
0: Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
1: Los que quiera ver. Será por peces.
0: ¿Y cuántos cetáceos?
1: Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
2: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 102 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales.
4: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
5: Es viernes y como cada viernes, la mirada hasta ahora la pone Ignacio Peiro. Ignacio, buenos días.
6: Muy buenos días, José Luis. Hace hoy 15 años que comenzó el movimiento del 15M. Y el hecho de que esta efeméride haya pasado tan desapercibida como el milenario de la circuncisión de Chindas Vinto ya nos anticipa su melancólico balance. Ninguna de sus protestas se ha visto escuchada, ninguna de sus promesas se ha visto cumplida. Nadie salió a las plazas en 2011 para tener un futuro como este 2026. La regeneración democrática ha desaparecido de los programas electorales. El bipartidismo se ha adelgazado, pero no se ha ido. Y nadie diría que el multipartidismo haya sido mucho mejor. Los liderazgos que iban a cambiar nuestra época ni siquiera lograron cambiar tanto, mejorar tanto sus vidas. Y Pablo Iglesias tira cañas y Albert Rivera da charlitas motivacionales. Los debates y las asambleas en las plazas no dieron lugar a una edad de oro de la conversación pública. Más bien convirtieron Twitter en un pozo negro. Y quizá lo más exacto que se pueda decir de la indignación es que hoy se articula desde el otro bando. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, dice el célebre verso de Neruda. Nuestros problemas, en cambio, son idénticos. La nueva política no arregló nuestros viejos males y los cambios se limitan a la subida de los impuestos, a la subida también de los alquileres y el achatarramiento de nuestras esperanzas. Han pasado 15 años del 15M y ya no queda ni la ilusión de protestar. Feliz viernes.
5: En 10 minutos, Ángels les saluda desde la Casa Mediterráneo en Alicante. Ahora son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
7: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
8: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb un 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
10: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
11: Bon dia, és divendres, és 15 de maig.
12: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
11: Doncs ja ho heu sentit, 9 de cada 10 accidents mortals a la feina, l'empresa incomplia les mesures de seguretat. És el que ha constatat la Inspecció de Treball a Catalunya. En les últimes 24 hores, dues persones han mort a la feina, encara se n'estan investigant les causes, però que en el que portem d'any ja són 25 els treballadors que han perdut la vida en accidents laborals. És una de les notícies del dia. N'hi ha d'altres, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
13: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
11: Ara mateix a la Nacional 240 un grup de professors talla la via per les protestes dels docents a Lleida, però Ferran Aràndiga, a banda d'això, on més hem de tenir paciència?
14: Només destaquem una incidència, en aquest cas una avaria a la 2 a Castellbisbal, que en direcció a Lleida obliga a tallar un carril de circulació. Si parlem però de col·lapse, parlem sobretot de les retencions que hi ha en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes. També tenim retencions a la AP7 entre Mollet i Barberà amb direcció a Tarragona durant 3 quilòmetres. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb congestions per la A2 i B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei amb direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia!
15: Arrelar-se fa més de

0: 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller a l'Arsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a ralarsa.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic, de moment normalitat, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Molts núvols durant tota la jornada, amb estones de sol, breus, però també moments de pluja, sobretot a les comarques de Girona, ja durant el matí, com les últimes hores. Entre aquesta tarda i la pròxima nit, algunes tempestes descarregaran amb intensitat a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de Tarragona. Al Pirineu, amb pluja continuada, sobretot a la cara nord, la cota de neu se situarà per sota dels 1.500 metres. Ara, 13 graus a Barcelona i Tarragona, 11 a Lleida i Girona. Màximes que amb prou feina passaran dels 15 graus, amb estones de vent fort, sensació d'ambient fresc, fins i tot fred. El cap de setmana més sol i temperatures pujant lentament.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Dues morts laborals a Catalunya en poques hores. Dos homes han perdut la vida mentre treballaven, un a Sant Pere de Ribes, l'altre a la Ràpita, en el que portem d'any 25 persones han mort en accidents a la feina. Pau Puig.
4: Per causes que encara s'investiguen, en el primer cas, la víctima de 64 anys va caure d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment a una nau industrial de Sant Pere de Ribes. En el cas de la Ràpita, per motius que també s'estan investigant, la víctima de 56 anys va caure de la superfície de la teulada quan aquesta es va esllavissar. En el que portem d'any han mort a la feina 25 persones, 6 més que en el mateix període de l'any passat. 10 d'aquestes morts van ser traumàtiques, és a dir, resultats d'atropellaments, xocs o caigudes en altura. En 9 de cada 10 accidents laborals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
1: Quan un treballador mor a la feina, molt poques vegades és fortuït, és el que ha constatat la Inspecció de Treball de Catalunya. En 9 de cada 10 accidents laborals mortals que es van investigar l'any passat, les empreses incomplien les mesures de seguretat. Pol Valero.
5: La Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics, greus i mortals. Laura Freixas, directora general.
6: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
5: El 2025 la inspecció va posar més de 53 milions d'euros en sancions a empreses que van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Les infraccions més habituals han estat relacionades amb la durada de la jornada i amb els permisos de treball.
1: La vaga a les escoles arriba avui a Lleida, l'Alt Pirineu i a l'Aran. De fet, des de 7:45 del matí hi ha un tall a la Nacional 240, a l'entrada de Lleida, on diversos manifestants han agafat contenidors i mobiliari escolar, com taules i cadires, per fer la seva protesta. Hi ha prevista també una gran manifestació a 1:45 del migdia, tant a la capital, a Lleida, com a la Seu d'Urgell. Això després que ahir, Sergi López, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: La reunió entre sindicats i educació no arribés enlloc.
7: Educació s'ha compromès a afegir noves propostes. A l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT tindran a veure amb l'escola inclusiva, però també amb el sou, encara que no s'ha especificat en quin format, si amb un augment de salari o amb accelerar els acords pactats.
1: De fet, tenen 4 dies per presentar aquestes propostes. Això mentre aquest matí la cúpula d'Interior ha convocat una reunió amb els sindicats de Mossos i els responsables de la Comissaria d'Informació per parlar de la polèmica infiltració d'agents en les assemblees de professors.
7: Interior vol rebaixar l'incendi que van produir les seves paraules entre els agents que senten que s'ha fet pagar l'operativa, una polèmica política, perquè més o menys encertada la infiltració, asseguren, era legal i creuen que la investigació oberta és injusta.
1: Això mentre el sindicat CGT ja ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una demanda contra Interior. I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un capellà vinculat a l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu. Està acusat d'abusar d'un alumne d'entre 8 i 9 anys amb autisme. Ara la Fiscalia li demana 6 anys de presó, Martí Oliver.
8: La víctima no ha anat al judici, però s'ha reproduït una declaració que va fer durant la instrucció, on va relatar que el religiós el va venir a buscar mentre feia educació física, se'l va endur al seu despatx i allà li va fer carícies per sobre la roba, al pit i a les cames. A més, assegurava que el va amenaçar amb que, si ho explicava, la propera vegada li faria el mateix però sense roba, i des d'aleshores, segons la família, no podia suportar anar a l'escola i es va intentar suïcidar 2 vegades. Va tardar 7 anys en explicar-ho quan l'acusat va sortir a les notícies, condemnat per tenir 40 gigas de pornografia infantil a l'ordinador. El capellà ha assegurat que aquell curs treballava en una escola de Blanes, no a Sant Andreu, i ho ha negat tot.
1: Són les 7:57.
9: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
10: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
11: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
13: Bon dia, Gisela.
1: Mbappé, el gran protagonista de la nit d'ahir al Bernabéu.
13: En el triomf intrascendent del Madrid 2-0 contra l'Oviedo, va ser xiulat per l'afició madridista. Y después va a abrir una guerra en Arbeloa.
14: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
13: Y el técnico va a responder.
15: Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
13: A tot això es van retirar les pancartes contra Florentino Pérez. La bronca final a l'As, al Marca, el Bernabéu no perdona i Mbappé explota contra Arbeloa o incendi Mbappé a l'Esport.
1: Punt insuficient pel Girona.
13: Surt de la zona de descens després de l'empat a un contra la Reial Societat, però només té un punt de marge en la lluita per la permanència. Li queda visitar l'Atlètic de Madrid i rebre l'Elx.
1: I en motor arrenca el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
13: A partir de les 9 comença l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, la gran absència la de Marc Márquez en bàsquet, triomf del Joventut, 101-79, contra Morabanc Andorra per tancar la jornada 31 de Lliga, derrota del Madrid, 88-82 a la pista de Bilbao.
1: Gràcies, Arnau.
13: Serà.
1: I d'aquesta manera arribem pràcticament a les 8 del matí. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.
16: Salut!
17: Però brindes con agua?
16: Con Fontbella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de...
18: ¡Salud!
16: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
19: Fontbella, la única reconocida por expertos en nutrición.
20: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: tienes más hoy.
1: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Esports, superació, victòries, derrotes, fitxatges. Aquí Esports. De dilluns a divendres, escolta cada migdia l'espai amb tota la informació dels equips i esportistes andorrans. A partir de les 2:20, aquí Esports, amb Carles Rossell, a Ràdio SER Principat d'Andorra.
4: Sents la cultura?
5: Com ha estat reconnectar amb els fans?
6: Impressionant. També de moltes
5: això
6: noies
5: molt la,
6: que venien a aquella època, pell, per exemple, que venien a l'època, eren fans i així, i ara venen doncs, amb 50 anys i així, amb les nenes grans, i venen allà i, hòstia, és que m'han recordat totes les lletres i tal, i venen emocionat, plorant, allò.
7: Clar, éreu els seus Justin Bieber.
6: Sí, sí, ja plorant. I les filles, recordo que allò, les filles al darrere espiral i la jaqueta a la mare.
5: No facis,
6: mare,
5: no, perquè, mama, no facis el pena, no? No facis.
3: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Molt bona tarda. La policia ha imposat 12.500 multes l'any passat per delictes a la carretera. Així consta en el balanç que tot just acaba de publicar el COS, que indica que la gran majoria, unes 8.900 d'aquestes sancions, van ser per excés de velocitat. Totes les van imposar als radars que hi ha repartits per la via, per les diferents vies. A molta distància, per això, hi ha el fet de circular sense passar l'ITV o sense presentar el rebut de l'assegurança i, evidentment, per no respectar la senyalització horitzontal. Canviant de qüestió, l'any passat es van produir 533 accidents, un dels quals, per cert, va generar una víctima mortal, tot i que 304 persones van resultar ferides. En aquest cas, la gran majoria van tenir símptomes lleus, però 30 sí que van presentar situacions de gravetat. Encara amb aquesta qüestió, 87 accidents van estar provocats per conductors ebris i van detenir 370 persones precisament per accedir al límit d'alcoholèmia legal a la xarxa viària. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones a l'Alt Urgell per explotació laboral i per tràfic il·legal de mà d'obra. Agents del cos, en col·laboració de la policia, la Guàrdia Civil i també els locals i el Departament d'Inspecció de Treball, van detenir dimecres 2 dones i un home d'entre 43 i 63 anys a qui acusaran de ser els presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i també per tràfic il·legal de mà d'obra. La detenció es va produir en el marc d'un dispositiu conjunt d'inspecció en diversos locals comercials de la Seu d'Urgell, de Montferrer i de Castellbó. L'operatiu tenia com a objectiu principal detectar possibles vulneracions als drets laborals, situacions d'immigració irregular i altres infraccions administratives en establiments oberts al públic. En total, com dèiem, es van inspeccionar 5 locals. La primera es va fer en un establiment de restauració de la Seu, on els agents van localitzar un espai habilitat perquè hi pernoctessin 2 persones. A partir d'aquí, la policia va aixecar l'acte per les irregularitats destacades i detectades i va procedir a continuar amb la inspecció. La burocràcia costa fins a 5.000 euros l'any a la meitat de les empreses. És una de les dades més significatives de l'enquesta de clima empresarial que va elaborar la Cambra de Comerç. Segons consta, la meitat de les 900 companyies que han participat destinen entre 1.000 euros i fins a 5.000 anuals a complir amb les gestions administratives, els tràmits i les obligacions normatives. Pel 30%, les despeses no arriben als 1.000 euros, però hi ha 13 a les quals es pot costar fins a 10.000 euros i encara un 10% que els superarà. En aquest cas serien negocis de sectors amb exigència tècnica i reguladora, com ara les activitats financeres i la indústria. La càrrega administrativa augmenta en funció de la mida del negoci i no es limita al cost econòmic, sinó que també demana temps, ja que hi dediquen unes 20 hores mensuals de mitjana. Qüestionades les empreses per les mesures prioritàries que reduirien aquesta càrrega administrativa, la principal és la simplificació o l'agilització dels tràmits, així com ara la reducció dels requisits. També reclamen que la normativa s'adapti a la mida i a la capacitat que tenen les companyies, així com el fet que que cal disposar un marc normatiu més simple, clar i previsible. A més, una de cada 3 considera que falta més coordinació entre administracions per evitar duplicitats i incrementar la digitalització. Ho explica la directora de la Cambra de Comerç, Sol Rossell.
1: Per mi són 2 punts. Simplificar els tràmits, que no només sigui digitalitzar, sinó que el procediment sigui més simple i més intuïtiu, i l'altra part, la coordinació entre les administracions.
0: Finalment, l'estudi insereix en el procés de digitalització i els tràmits. Aquí el 80% assegura que els ha permès reduir el temps i l'esforç que hi destinen, tot i que afirmen que encara caldria anar més enllà. Per cert, que la Cambra de Comerç ha reclamat un programa d'ajuts sobre els combustibles. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, reconeixia que el preu dels carburants és ara mateix igual o fins i tot superior a Andorra que no pas a Espanya, i ho atribueix a les polítiques que aplica el seu govern per mitigar els efectes de l'escalada de preus. En aquest sentit, i encara que sigui només per als residents, és a dir, sense promoure accions que englobin a qualsevol persona que reposti gasolina al país, considera que s'hauria d'oferir algun ajut per evitar quedar-se enrere i recuperar la competitivitat perduda. Una proposta que Mas recull dels importadors de carburants.
2: Realment pensem que sí que hi hauria una necessitat de que això es regulés una mica, perquè ens estem trobant també amb un escenari impositiu una mica més favorable, doncs que estem al mateix preu que Espanya, per exemple. No? En França no és el mateix.
0: El president de la cambra se'n referia durant la presentació de l'enquesta de conjuntura que mostra com la construcció tancava un 2025 amb un ritme clarament per sobre de la resta del teixit productiu. Un dinamisme que atribueix a la fortalesa de la demanda d'habitatge impulsada per l'augment de la població i la demanda estrangera, també per la millora de les condicions de finançament i la bona evolució del mercat de treball. Mentrestant, el sector turístic segueix amb una evolució igualment positiva, tot i que amb un creixement més moderat que no pas l'any 2024. Tot i així, els principals indicadors turístics, com ara l'ocupació hotelera, l'afluència de turistes i les pernoctacions, encadenen el quart any consecutiu de màxims. La indústria perd impuls i registra el comportament menys favorable i el comerç afectat en part per un entorn exterior més feble i incert ha presentat un resultat discret i menys dinàmic a conseqüència també del canvi en les preferències del consum i, sobretot, per la competència creixent del comerç electrònic. En clau política, Andorra se suma al Tribunal Especial del Consell d'Europa per jutjar l'agressió russa contra Ucraïna. El Principat se suma al grup de països que impulsaran la creació d'un tribunal especial per jutjar aquesta situació. La decisió s'ha anunciat durant la reunió anual dels ministres d'Afers Exteriors del Consell d'Europa, celebrada aquest divendres a Moldàvia, en el qual 36 estats membres i també els 27 de la Unió Europea han expressat la voluntat d'adherir-se a aquest nou acord parcial que amplia el perill que es posa en marxa al tribunal. Aquest organisme internacional tindrà com a objectiu investigar, processar i jutjar els principals responsables de l'agressió russa contra Ucraïna, complementant d'aquesta manera les competències de la Cort Penal Internacional. I a casa nostra, Acció reitera el seu suport a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Davant les darreres polèmiques sobre l'acord d'associació, el partit que lidera Marc Magallón vol reiterar amb fermesa el seu suport a un acord que considera essencial per garantir l'estabilitat política, la competitivitat i la prosperitat del Principat en les pròximes dècades. Respecten, diuen, totes les opinions i el debat democràtic que acompanya una decisió com aquesta, però creuen que és irresponsable transmetre una visió basada únicament en la por, la incertesa o el bloqueig sense reconèixer les oportunitats reals que l'acord oferirà a la ciutadania, a les empreses i, en general, a les noves generacions. I Conxita Marsol defensa la política d'inversió estrangera en immobles. La ministra tancava la porta a desenvolupar noves mesures que limitin la implementació, els canvis reglamentaris que, anava a dir, han de començar a donar ja resultats. Així assegura que, des que va entrar en vigor la llei de creixement sostenible, el nombre d'operacions s'ha reduït, tot i que ha augmentat el seu valor econòmic. Moment per conèixer ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: Bona tarda. El vent del nord continuarà marcant la situació meteorològica aquesta tarda, acumulant núvols a tot el nord del país, a les valls encarades cap al nord, i núvols actius, que a estones deixaran neu per sota dels 1.500 metres. Fa poca estona teníem prop de 7 graus sota zero a les fonts de Rinsal, de manera que l'ambient és força fred a cotes altes i, a més, amb vent fort. En canvi, a les valls, amb més sol i una mica de fogony, la temperatura pot pujar més, màximes per sobre dels 10 graus, però igualment sensació de fred per aquestes estones de vent del nord. I el cap de setmana, el sol estarà present, sobretot demà dissabte, amb fred al matí, podrà gelar pràcticament tot el país, mínim entorn la vella propera als 0 graus. Després, demà ens espera més sol, encara amb estones de vent, però cada cop menys, i temperatura màxima que en prou feina arribarà als 15 graus on més pugi. Diumenge, sol, amb més núvols a la tarda i algun xàfec, i temperatura que continuarà pujant, un ascens que serà més significatiu la setmana vinent.
4: Aquest 16 i 17 de maig torna el millor ambient a la Cortinada. Arriba la Fira del Vermut d'Alçada d'Ordino, amb 10 parades de producte, food trucks i novetats com la rosada popular de dissabte. Més espai de taules, tastos, tallers, demostracions i música en directe durant tot el cap de setmana. I també caminades guiades per Ribera Amunt i visites culturals a Calpal, la Mola i Serradora i la Mina de Llors. Vermut, gastronomia i cultura. Tot en un cap de setmana. Fira del Vermut d'Alçada a la Cortinada, 16 i 17 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa a ordino.ad.
5: Aquí Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà la Rebeca Bonache, la portaveu del Sindicat de l'Habitatge, amb qui parlarem sobre la manifestació de demà. És un dels esdeveniments més esperats. Es preveu que sigui multitudinari perquè la reivindicació de la problemàtica de l'habitatge doncs està a l'ordre del dia. Per tant, amb ella doncs analitzarem una mica com preveuen que pugui ser i una mica doncs les demandes també que exigiran. Recordem-ho, serà des de les 7 de la tarda, concentració a la rotonda del quilòmetre 0, l'inici de la marxa serà mitja hora més tard i acabarà a l'edifici administratiu del govern. Més tard, avui divendres, avui tenim secció de l'oci i ens acompanyarà el Robert Ruescas, el director del cinema Illa Carlemany, que, com sempre, ens farà propostes que podrem gaudir en els pròxims dies a les sales. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
5: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Rebeca Bonatge, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Rebeca, demà, 16 de maig, és un dia molt important per al Sindicat de l'Habitatge, és un dia molt important per la ciutadania d'Andorra, és un dia molt important pels polítics d'Andorra. No sé si dir-te que és un dia històric o no.
1: Sí, serà un dia històric.
0: Sí? Sí. Ho veieu, ho teniu clar en aquest sentit?
1: Ho tenim molt clar en aquest sentit.
0: Tot a punt ja per aquesta manifestació de demà?
1: Tot a punt, ja està, hem acabat d'engestir el taller de pancartes que es farà aquesta tarda. Estan engestits ja els grups dels piquets informatius pel demà al dematí i tot el material que necessitem i tots els que vindran a ajudar i a preparar la convocatòria de la Mani.
0: I tant. Recorregut definit, avalat per la policia sense discussió, ni tampoc pel govern, evidentment. Fins aquí tot normal. Explica'ns una mica els timings, com anirà aquesta manifestació.
1: Els timings que van acordar ahir a la reunió que van tindre amb Protecció Civil i tots els cos de l'Estat és que la plaça del quilòmetre zero a partir de les 7 de la tarda es farà la convocatòria perquè vingui la gent allà, quedarà tallada. Llavors, mobilitat ha tingut que fer els canvis
0: pertinents
1: que tenia que fer per als busos i tal. Sí que és veritat que si arriba alguna ambulància o bombers o policia, se'ls deixarà passar, evidentment. I començarem la sortida a les 19:30 puntual. Sí que han sigut tots molt rigorosos, és que els timings es tenen que complir.
0: Per tant, de 7 a 7:45, concentració a la rotonda del quilòmetre zero.
1: Exactament.
0: I a partir d'aquí, a les 7, a 7:45, arrenca la marxa i quin recorregut seguirà?
1: Farem el recorregut per al carrer de
0: la Unió.
1: De la Unió i girarem a mà esquerra per l'avinguda Meritxell fins al semàfor de la plaça de la Rotonda i agafarem a l'esquerra al carrer Bonaventura Bona Armengol cap a baix on està la sortida del pàrquing del Parc Central.
0: Sí.
1: I tot recte fins a la Rotonda de Govern.
0: És a dir, passarà per aquí davant, Rebeca.
1: Passarem per aquí davant,
0: mira,
1: exactament.
0: Perquè és que la veritat, si fos un dia entre setmana, estaríem treballant, per tant, us veuríem passar.
1: Sí, ens veuríeu, sí, sí.
0: Per tant, abans d'entrar en matèria, per això, i ho has comentat, per tancar els preparatius, per dir-ho d'una manera. Avui hi ha un taller d'elaboració de pancartes. El web no dieu on és.
1: No.
0: Però, bueno, web, a les xarxes socials, que és a través de les quals us heu manifestat. Però entenc que la gent, doncs, que es posi en contacte amb vosaltres, doncs ja sap on ha d'anar. Una mica, doncs, no, suposo que ja teniu doncs, gent interessada i acabar de definir els lemes.
1: Sí, tenim ja gent interessada que s'ha ficat en contacte amb nosaltres i nosaltres les hem ficat la ubicació per fer-les. Tenim ja el material també preparat, cartrons, rotuladors, colors, paper, tot això ja ho tenim engestit. Per tota la gent que vulgui anar-hi, serà un espai, pues, un espai que és només per aquesta gent, perquè n'hi ha premsa que ens ha dit si podien anar-hi i les hem dit que no. I és perquè aquesta gent estigui còmoda i estigui tranquil·la de fer el que vulgui, de dir la seva i que no n'hi hagi cap càmera gravant i fent la seva feina, no? Que ja sabem que és feina, però n'hi ha molta gent que quan veu la premsa pues, es cohibeix i es marxa.
0: Segur. És que a vegades podem fer una mica de por i tot, eh?
1: Sí.
0: Dit això, com serà aquesta manifestació, Rebeca? És a dir, entenc que hi haurà algú que l'encapçalarà, hi haurà una amb algun missatge transversal pel carrer, no sé si ja el teniu definit, aquest missatge, o ens el trobarem demà?
1: Us ho trobareu demà, tot que sé una sorpresa, sí que hem fet una pancarta que en col·laboració amb l'USDA. La pancarta és molt xula, també el grup jovent està preparant també la seva i crec que demà l'article que va sortir el 5 d'abril que deia Andorra aprèn a manifestar-se, demà serà Andorra ja sap manifestar-se.
0: Demà, per tant, pot ser la mobilització més gran de la història d'Andorra? Creieu que demà doncs hi haurà una amplíssima participació, o al final ja no és només la premsa qui fa por? El ser un país petit, molts contactes, molta gent coneguda, la gent fins i tot pot acabar patint una mica.
1: Sí, n'hi ha gent que diu, és que jo si surto i em veu el meu propietari, igual em fas fora de pis, o és que jo treballo en la casa d'un conseller o d'una consellera i si em veu... Sempre n'hi ha aquesta por, no? I, clar, tenen que respectar-la. Però jo crec que després de la concentració que vam fer l'altre dia aquí a la plaça del poble, quan ens va visitar el copríncep, i l'anterior que vam fer el dia que la vam fer a la plaça del poble per al tema de la votació de les esmenes de la llei, ens van adonar que ja n'hi ha gent que està dient ja prou, va sortir gent a parlar, va sortir gent dient és que a mi em passa això i jo no em vull marxar. Això s'està notant. Hi ha molta gent que s'ha contactat, jo vull formar part del sindicat, com ho puc fer, o jo vull col·laborar en alguna cosa, com ho puc fer. Inclús propietaris, ens han vingut alguns propietaris dient és que jo soc propietària i jo estic molt contenta amb els meus llogaters que porten tota la vida i aquesta llei jo no la vull, jo no la faré, o sea, jo no pujaré a com en diuen, jo...
0: Bueno.
1: És clar, és que n'hi ha de tot.
0: Ara parlarem, Rebeca, però a veure, la llei que s'aprovarà no obliga en cap cas a pujar els preus dels lloguers. Vull dir, això quedarà a decisió del propietari. Com a tal, la llei no...
1: Clar, tots, la problemàtica que tenim amb aquesta llei és que tots els contractes després del 2021 quedaran lliurats.
0: Sí.
1: Llavors, n'hi ha molts contractes...
0: Progressivament, diu el govern. I ara m'estic posant en veu de l'executiu, eh?
1: Sí, sí, progressivament, però bueno...
0: Fins al 2030.
1: Sí. Però els que tenim contractes del 2022, s'acaba el 2027, no tens dret a pròrroga, queda alliberat, i aquesta persona, clar, de pagar un lloguer més o menys estable, el doble, el triple, o fan fora i el reformen... Aquestes persones, què passaran amb elles? Perquè, clar, també se'ls acaba el contracte el 2027, encara que no tinguin pròrrogues. Això és un negui que molta gent està preocupada i està preguntant què passarà. Perquè, clar, nosaltres vam crear una calculadora on ficaves a la parròquia l'any del contracte i els metres que tenia el pis i la calculadora et donava més o menys la pujada que farien o si estaves dintre de la pròrroga que faran o si et quedaves fora en un mercat lliure. I llavors hi ha molta gent que quan ha ficat la calculadora ha vist que, ostres, a mi me fiquen una pujada en 3 anys de 400 euros. Llavors, són calés.
0: Sí, sí. Per tant, des del... Insisteixo, n'hem parlat ja bastament, però d'alguna manera, per acabar fent un repàs i un retorn, com enteneu aquesta llei de descongelació dels lloguers ACA, llei d'expulsió programada?
1: Pues això, una llei d'expulsió programada, perquè, evidentment, n'hi haurà molta gent que no podrà pagar el propi contracte de lloguer, i tindrà que marxar del país. Ja n'hi ha gent que està marxant del país perquè estan començant a arribar cartes de desonaments abans de que aquesta llei s'aprovi, perquè n'hi ha molts propietaris que no volen, i llavors el que estan fent és rescindir contractes ja o vendran els habitatges amb els inquilins dintre i que tenen que marxar perquè el propietari no vol el pis, que també està passant, ja ho hem vist amb els avis aquests que van anar l'altre dia a la ràdio, la Macarena, ho hem vist en un altre edifici i el que estem constatant és que tots els edificis aquests que s'estan venent amb els inquilins a dintre són gent gran, són gent que porten 50, 60, 70 anys al país, que tenen els seus fills aquí, tenen els seus nets aquí, tenen la seva vida aquí, la seva jubilació o pensió no les dona part per pagar un lloguer tan elevat i es veuen que tenen que marxar de casa seva. I això és molt dolent.
0: Hi ha una situació, Rebeca, que clar, diu el govern, d'alguna manera, aquestes pròrrogues, o sigui, aquestes congelacions, el que han fet és crear un doble mercat.
1: Sí, un mercat dual.
0: Hi ha un mercat protegit i un mercat que és lliure. Per tant... com que nosaltres no congelarem tot el mercat ni de bon tros, no és el nostre estil, no és la nostra ideologia, diuen, doncs el que hem de fer doncs, és, evidentment, alliberar l'altre, perquè al final aquesta situació no es pot, no es pot mantenir. Uns protegits i uns altres no. I aleshores, i amb unes disparitats de criteri. Clar, des del sindicat de l'habitatge, com manteneu aquesta situació? Perquè al final no sé si per vosaltres... i això és serà una de les qüestions que es pugui tractar demà en la manifestació. O sigui, la idea que és que estigui tot el mercat completament congelat?
1: No, la idea no és que estigui tot el mercat congelat. La idea és que es reguli tot el mercat, tant de compra com de lloguer. Que existeixi de veritat un índex de preus de referència, que es faci ja d'una vegada un registre de la propietat que sigui públic, un cens de l'habitatge... tot això són eines que es necessiten per poder regular el mercat. El que no poden dir-nos és que el mercat es regula sol. Uh-huh. El mercat no es regula sol. El mercat té que ficar un mecanisme que ho té que treballar a govern o amb un equip de mediació o amb un equip de treball que siguin de totes parts, enginyers, advocats, l'ABI, tota la gent que està involucrada en el tema de l'habitatge.
0: Sí.
1: Però és que el que tenim que aconseguir és crear un índex de preu de referència per poder regular tot el mercat.
0: Des del sindicat de l'habitatge heu mantingut trobades amb la ministra d'Habitatge a l'hora de poder doncs, dir-hi la vostra, una altra cosa és que us hagin fet cas després,
1: sí.
0: amb la llei. Vosaltres heu parlat directament amb els propietaris, per exemple, Rebeca?
1: No. No hem parlat mai amb els propietaris. Sí que hem estat en les taules d'habitatge, de treball d'habitatge, i estaven els propietaris i tal, i cadascú ha dit la seva. Però mantindre una reunió amb l'ABI, no.
0: Perquè vosaltres no l'heu demanat, perquè l'heu demanat i ells no l'han volgut, o perquè cap dels dos...
1: Cap dels dos de moment l'hem demanat. Sí que es va comentar, crec que amb la Marta Albert, de poder fer-la, però nosaltres pensem que igual pues, seria una miqueta delicada, no? Però sí que...
0: Els ànims estarien caldejats,
1: estarien
0: vols
1: dir, no? Estarien molt caldejats, sí, perquè, clar, són moltes coses que diuen nosaltres, moltes que diuen ells, i, bueno, és el que dius tu, el que és propietari... Mira la seva butxaca, evidentment, i si tens moltes propietats, pues, més encara.
0: Vaig acabant. Les vostres propostes, les vostres contrapropostes a la llei, propostes en general, les heu transmès, no només a la ministra, les heu transmès també a la resta de formacions, amb algunes suposo que fins i tot us heu pogut reunir, no sé si ho heu fet amb totes, de fet aquesta setmana coneixíem que precisament amb les de la majoria doncs, no s'havia pogut fer aquesta reunió. Una mica, doncs, com veieu, ja no que us accepten les propostes o que valoren les vostres propostes, sinó que us considerin interlocutors vàlids, que el sindicat, que al final aquest entenc, Rebeca, que era el gran pas que volíeu fer a l'hora de... quan vau deixar de ser la coordinadora i vau passar a ser el sindicat de l'habitatge.
1: Sí, hem mantingut reunions amb el Pere Baró, amb el PS... amb Concòrdia ens mantenim en contacte amb el CERNI, li van passar les nostres propostes i les nostres esmenes als dos, sabent que algunes de les coses que les hem passat les han ficat en les seves esmenes, i n'hi ha coses pues, que estem d'acord i en altres pues, estem en desacord, no? Però sí que és veritat que ens han tingut en compte i estan en contacte amb nosaltres per si tenen que dir-los alguna cosa o passar-los alguna cosa o tenen algun dubte, poder parlar amb ells. També aprofito per dir que al final sí que tenim reunió amb els ciutadans compromesos la setmana que ve.
0: Després de la reunió, després de la manifestació.
1: Després de la mani ja es confirmaren el lloc i l'hora, perquè el lloc suposo que serà als seus despatxos, com sempre. Però sí que després de la mani tenim la reunió que va quedar atrasada per tema d'horaris de la gent que està al sindicat, perquè la gent que està al sindicat són gent que treballem. La majoria de la gent treballa en serveis i hosteleria, llavors a les 9 del matí no et pots reunir amb ningú. Nosaltres normalment tenim més temps lliure a la tarda. I aquest, això és el que va passar, que els van proposar fer-la per la tarda i bueno, va sortir la notícia aquesta que nosaltres rebutjaven reunir-nos i això no va ser veritat, ho van comentar, ho van dir i ara sí que ens han acceptat una reunió per la tarda perquè puguem anar-hi.
0: No em vull avançar els fets, per tant, demà hi haurà la manifestació, es preveu multitudinària, veurem quin efecte té sobre la tramitació d'aquesta llei de descongelació. No avanço com pot afectar o no, però què passarà o una mica doncs, des del sindicat de l'habitatge? Això us ho preneu com una prova de foc? A partir d'aquí, com continuareu treballant?
1: A partir d'aquí valorarem, la setmana que ve suposo que serà tota la setmana per valorar tot el que ha passat i contestar a premsa i tal, però com van dir en el seu dia, la pressió continuarà i depèn de la resposta del govern, serà d'una manera o serà d'una altra. Però no ens quedarem aquí i esperarem un any com vam esperar per la del 5 d'abril, perquè no podem esperar. Aquesta llei es té que votar, aquesta llei té que sortir, el 2027 n'hi haurà una fractura social molt grossa, aunque diguin que no, que tinguin calma, n'hi haurà. Estem parlant de 25.000 contractes de lloguer, crec que és el que va, més o menys ens va dir la senyora Conxita i el senyor Espot quan es van presentar el projecte de llei. Estem parlant de 22.000 famílies i a part de les 22.000 famílies estem parlant de molt jovent que no es pot emancipar. Llavors, això no acabarà aquí, això només acaba de començar.
0: Doncs aquesta frase em quedo. Rebeca Bonatxe, portaveu del Sindicat de l'Habitatge, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos aquí a Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta manifestació que serà demà a partir de 7:45, l'inici, des de les 7 a la rotonda del quilòmetre zero, doncs hi acabarà aquí el govern. Suposo que com algun manifest, amb la lectura d'algun manifest?
1: Sí, farem la lectura d'un manifest i les demandes que hem enviat a Demòcrates i a Ciutadans Compromesos.
0: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies a tu per convidar-me.

0: aquí a Andorra.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
3: Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
2: I un altre Bízum, i un altre, i un altre.

0: Robert Ruescas, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Arnal.
0: Amb tu, com sempre, parlarem sobre les principals propostes cinematogràfiques que podrem gaudir en els pròxims dies al cinema Illa Carlemany. I avui tenim una secció molt meva. Robert, ho has preparat expressament per mi, crec. Ho has fet molt bé i crec que totes tenen un punt en comú. Bueno, en tenen diversos, però hi ha un sí. Que és molt especial, que són les bandes sonores reconeixibles.
1: Sí, amb això tens tota la raó.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí, sí. Entre banda sonora i també acció-aventures,
0: sí.
1: Vols, ja sigui amb naus o amb avions...
0: Sí, molta nau, molta sí. Nau i molt avió.
1: Molta nau, oi?
0: I també algú que vola, però bueno, això ja en parlarem després, sí. És una altra cosa. Robert, si et sembla, arrenquem aquesta secció doncs amb una de les estrenes d'aquesta setmana. Dic estrena, però oficialment, que això es va produir fa 40 anys perquè és més aviat una reposició, parlem de Top Gun.
2: Top Gun se creó para enseñar maniobras de combate aéreo. La guerra en el aire.
3: Si alguno de ustedes se pregunta quién es el mejor, fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado. ¿Cree que su nombre va a estar en esa placa?
4: Sí, señor.
0: Robert, què dir d'aquest pel·liculot que comença amb un duel entre Maverick i Iceman i acaba amb una gran amistat i una història d'amor, per què no?
1: Sí, amb Take a Breath Away,
0: correcte.
1: Entre mig, o sigui, que va ser tot un clàssic acompanyat amb aquesta pel·lícula. Si no, parlem de Top Gun, que ja és un clàssic del cine d'acció. I, bueno, i també, a part d'aquesta, també el ve acompanyada amb la seva segona part, que es va estrenar fa uns 4 anys, que és Top Gun Maverick.
0: Ah, mira, doncs anem per feina. Primer, anava a demanar com és que al cinema Illa Carlemany reposeu Top Gun, però ja m'estàs dient que reposeu les dues.
1: Sí, sí, sí, la veritat.
0: Val.
1: No és un marató com a tal, sinó que cadascú pot veure les pel·lícules sí. Per separat, però sí que és veritat que van correlatives. La de Top Gun es faria al vespre i a continuació es fa Top Gun Maverick. I bé, jo penso que Top Gun és una pel·lícula que és molt filla del seu temps, però com a pel·lícula d'acció doncs és bastant important i també per l'estètica que tenia, amb personatges que van ser molt emblemàtics, com el que deies, Maverick i Iceman, i, bueno, i també Gus,
0: sí.
1: En aquest cas, i amb unes escenes d'acció que van ser molt bones i molt innovadores per l'època, i bé, doncs, i que també va catapultar del tot i a la fama a Tom Cruise, de fet. I després, bé, tenim una segona part que va arribar fa just 4 anys, que es va convertir en tot un fenomen.
0: Mortal Kombat 2.
5: Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos. Se decidirán en combate.
6: No soy ningún gran guerrero. Ni ningún campeón. Esta es una guerra por el destino de su mundo.
0: ¡Finish him! Finish Him, segona part, Robert, d'una pel·lícula que precisament no es va estrenar per la pandèmia i directament se'n va anar a streaming.
1: Bé, el cas de Mortal Kombat va ser molt, molt particular. Sí que va arribar a cines, però en aquest cas Warner va fer un model híbrid en què estrenava a la vegada per streaming i per cinema.
0: Sí.
1: De fet, nosaltres la primera de Mortal Kombat la vam projectar. I és una pel·lícula que va tenir un èxit molt discret degut al context, però és veritat que va agradar bastant, i sobretot per als fanàtics del videojoc. I bé, en aquest cas doncs, tenim una segona part doncs, que continua la història de la primera, en aquest cas amb un dels personatges més emblemàtics de la franquícia de videojocs, que és Johnny Cage. Quina llàstima no tenia Jean-Claude Van Damme, que va ser l'actor amb el que es van inspirar. I bé, és la típica continuació que segueix la fórmula de més i millor, però en aquest cas molt ben portada.
0: Sí.
1: I mantenint l'estètica i tota aquesta mitologia del videojoc. O sigui que podem esperar-nos molts fatalities i brutalities.
0: Parlant, he escoltat diverses vegades a Robert que fins i tot pot ser una de les adaptacions més fidels. No surt Christopher Lambert, Però vaja, i per cert, també amb una banda sonora també molt mítica.
1: Molt mítica, i aquí, tot i que no apareix Christopher Lambert, sí que apareix el sí? tema clàssic de la pel·lícula de Christopher Lambert.
0: Tanquem aquesta secció, Robert, si et sembla, parlant de la primera pel·lícula que s'estrena la setmana vinent, serà a partir del dia 21. És un fenomen nascut a partir de la sèrie Univers Star Wars. Estem parlant de Mandalorian.
7: Yo iré detrás de ti.
8: Vete. Ya.
9: Mandalorian, vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
8: Monstruos. Los mayores protegen a los jóvenes. Y luego los jóvenes. Protegen a los mayores.
0: Robert, ja m'ajudaràs, eh? No sé qui és més fenomen, si Mandalorian o Grogu.
1: Ostres, eh? Difícil pregunta. A veure, per al Merchant ja està clar que és Grogu.
0: Exacte, correcte.
1: Sí. A veure, estrena molt esperada. A mi em sembla que tant per tu com per mi, i espero que també per molts fanàtics. Bé, Mandalorian és la primera pel·lícula que arriba al cinema de Star Wars des de ja fa força anys, des sí. de l'ascensor de Skywalker. En una època en què Star Wars doncs, començava a estar bastant cremada i saturada.
0: Sí.
1: I bé, va arribar doncs, Mandalorian com a sèrie a la plataforma de Disney Plus i podríem dir que va reconciliar moltíssim els fans clàssics de Star Wars.
0: I tant.
1: Jo penso que com a producte doncs, està molt bé, de fet, té aquest to d'aventura de Star Wars amb un toc western que li senta de meravella. I, home, amb moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, que sembla que ve amb molt poques pretensions, més enllà de ser una clàssica pel·lícula d'acció-aventures, que segurament ens ho passarem de mort, i sobretot per als fanàtics de Star Wars.
0: I tant que sí. Doncs a Robert Ruescas, excel·lents recomanacions, com sempre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
1: I tant, Arnal, ens veiem aviat.

0: aquí Andorra.
1: Torna Clàssic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a clàssicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
2: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
0: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
3: Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports. Divendres 15 de maig. L'actualitat esportiva ser Andorra. Avui passa per la derrota d'ahir del Morabanc a la pista del Joventut. Derrota per 101-79. I és que l'equip tricolor no va tenir cap opció davant la penya i va camí de l'infern, perquè se li complica encara més la permanència després de les victòries ahir també de Burgos i Gran Canària. Burgos davant l'Unicaja d'Ibon Navarro i Gran Canària en el derbi de les Canàries, de les Illes, contra un Tenerife que va estar bastant malament. De 20 punts va guanyar l'equip del Che García. I el Morabanc, que no va fer els deures, cop de realitat, i és que les carències de tota la temporada van sortir a la llum contra un Joventut que va dominar el duel de principi a fi. El Morabanc va entregar el triomf al segon quart amb un parcial de 30-17 i la penya no va tenir rival, a excepció del primer període. Ricky Rubio, impossible d'aturar. Va anotar 23 punts i va repartir 7 assistències, una actuació coral dels verdinegres, perquè fins a 8 jugadors van fer doble dígits de valoració, la qual cosa indica la superioritat d'un equip sobre l'altre, d'un equip que, com el Morabanc, que va aguantar tan sols 10 minuts. Sí, és cert que el tercer quart va estar més igualat i es va mantenir amb aquesta diferència de 10, 11, 12 punts, però res més enllà d'això. Va fer la goma durant tot aquest tercer quart i un últim que ja va ser definitiu per posar aquesta màxima diferència de més 21. Una situació que no li va agafar per sorpresa a Santàbac, perquè en la roda de premsa postpartit es va rendir a l'evidència i a la falta d'encert dels seus jugadors.
4: Yo no tengo sensación que nuestro equipo hecho atrás, paso atrás. Yo creo sensación que nuestro equipo se encontró con un rival superior y en día, con poco acierto como teníamos hoy, no teníamos respuesta. Intentamos durante mayoría parte de partido volver, pero cada vez que nos acercamos, solo apretando un poquito, Joventut se fue.
3: No ha fet cap pas enrere al Morabanc. Paraules de Santàbac. És que la imatge del Ciclós va ser molt dolenta, especialment en defensa, perquè l'equip torna a encaixar més de 90 punts. Ahir 101. Però el pitjor símptoma és que l'entrenador ha desistit i no creu que hi hagi una solució, ja que considera que és un mal endèmic i que els partits es guanyaran en funció de l'atac. Escolteu atentament les declaracions de Santàbac, perquè són bastant sorprenents.
4: No se va a cambiar. Es decir, si yo no lo he conseguido durante 2 meses y medio, 3 meses, conseguir en defensa, igualmente, como tienes un equipo que no puede anotar puntos, porque tiene perfil jugadores que no son de ataque, pues tienes un equipo que fácil anota, que somos nosotros, pero que en otro lado sufre en defensa. Necesitamos intentar hacer nuestro mejor, como algunos partidos hacíamos y hoy no hacíamos, y esto es prácticamente respuesta. No se va a cambiar en los últimos 3 partidos algo de milagro que nosotros de una vez empezamos a defender como yo quería que defender.
3: O sigui, que depenem de l'encert i de la sort. Si té un bon dia Kuric, o Rice, o Evans, Em semblen, de veritat, unes declaracions lamentables. Estadístiques. Anem a les estadístiques pures i objectives. Dels 14 partits dirigits de Santa Bac a la banqueta, en 9 d'ells, més de 90 punts ha encaixat l'equip. I en els altres 5 restants, en 3, s'hi han acostat els rivals, perquè han encaixat 89 punts o 88. És sincer, Zantabac, però per què l'hem fitxat? Per què? I li pregunto al club, per què? Ell mateix, 30 de gener, primera roda de premsa com a entrenador del Morabanc Andorra. Tabac, què necessita l'equip?
4: Defensa, però defensa no inventando una defensa nueva, pocos toques tácticos y hacer esto mejor que hacemos. Poner más presión al balón, pasar bloqueos más duros, tener más que todo, tener más responsabilidad individual. Si estamos pactando de hacer unas ciertas cosas, intentar cumplirla en 70% y 5 de veces.
3: Podem dir que ha fracassat, se sobreentén de les paraules de Tabac. 3 partits i depenem de l'atac nostre i de si té un mal dia el rival. I diumenge, finalíssima contra el Burgos. I l'equip tricolor juga a seguir a la CB. I si es perd, és gairebé el descens, perquè el Burgos et traurà 2 triomfs, hauràs perdut, bueno, l'averaix, depenent del resultat, i el Gran Canària a veure què fa, i el Saragossa té un partit menys. Ara mateix té 9 victòries, però amb un partit menys. Ara, que, i ho dic sincerament des d'aquí, a tots els oients que tinguin la ràdio posada per casualitat o no, o que segueixin el programa, m'és igual, aquest tipus d'anàlisi en altres mitjans no el trobareu. Expliquem les coses tal com són i no netegem la imatge de ningú, ni de cap esport, ni de cap club, com s'hi fan en altres ràdios, especialment d'aquest país. No amaguem res i ho expliquem tot, sense cap preferència ni interès per ningú. I ja dic, sigui el Morabanc, el BPC, el Futbol Club Andorra, el vòlei en camp, qui sigui, tal com raja. Expliquem les coses i les analitzem, a més. I el que no ens agrada, ho diem. I considero que el país ha d'avançar en aquest sentit respecte al tractament de la informació amb els mitjans de comunicació, i no per dir unes coses anem contra el club. No s'ha de cuidar el club, perquè s'ha de ser crítics, i això ajuda també. I no només afecta al món dels mitjans de comunicació aquí al país, perquè també en altres àmbits, sobretot el polític. Perquè per unes coses volem ser molt moderns aquí a Andorra i per altres estem anclats al passat, al segle XIX. Queda dit, feta aquesta crítica pública, especialment al tractament de la informació, al tractament de la informació que fem els mitjans d'aquest país, repetim que l'Andorra, que el Morabanc Andorra va desaparèixer al segon quart i no es pot permetre a aquestes alçades de la temporada encaixar un parcial de 28-6, que va ser definitiu. Igual que contra el Manresa, Xano Nevas i Artem Pustoví van ser els millors per part dels andorrans amb 18 i 19 de valoració respectivament. Així doncs, el Morabanc Andorra ja pot afinar la punteria, sí, de cara al segon enfrontament, perquè serà contra el Burgos diumenge a les 7, finalíssima, ara sí, s'ha de guanyar, com diria aquell, per lo civil o per lo criminal. Esperem que també la Bombonera estigui plena, perquè l'Andorra juga la continuïtat a la Lliga Endesa.

0: obrim informació del Futbol Club Andorra, perquè també té partit diumenge, això sí, serà abans, a les 2 del migdia, a Riazor contra un Deportivo que juga l'ascens. I aquest migdia ha parlat Carles Manso en roda de premsa i ha dit que marxaran, que marxaran a Corunya per competir en un dels millors camps de la categoria, i a sobre estaran un gran ambient perquè el conjunt d'Antoni Hidalgo jugarà l'ascens directe, tot i que dependrà també dels altres resultats del que facin Racing i Almeria, sobretot el Racing, que pot pujar a primera divisió aquest mateix cap de setmana. Per a Andorra és una oportunitat per batre el rècord dels 59 punts i va amb la tranquil·litat que ja ha fet els deures aquesta temporada, tot i que Carlos Manso espera que sigui un partit d'alternatives i de molts gols per les característiques dels dos equips. Això sí, a banda de que ha dit que s'ha de preocupar l'Andorra per si mateix, diu que no canviarà l'estil de joc i que estiguin tranquils els altres implicats en aquest ascens, perquè l'Andorra competirà. Paraula de Carles Manso.
1: A partir d'aquí, que nosaltres ens juguem més o menys, nosaltres tenim els objectius que tenim i ens hem de respectar nosaltres mateixos per tota la feina que venim fent durant tot l'any. Així que no ho posarem fàcil, evidentment, no ens deixarem anar, i crec que l'equip ha demostrat que des que va aconseguir la permanència, no virtual, però sí també la matemàtica, doncs que l'equip ha sigut el mateix que venia sent, que la línia ha estat ascendent en tot moment, i amb els resultats així ho demostra.
0: Té clar que li posaran les coses difícils el Depor, tot i que jugar sense pressió no li ha anat malament a l'Andorra. Preveu un partit molt diferent al de la primera volta i creu ja que s'han guanyat el respecte de tothom a la categoria. Pot ser una oportunitat per pensar en l'Andorra vinent, però...

0: Así que todo va a depender del procedimiento de liberación, pero sí, aproximadamente en los últimos partidos el Depor son 27, 28 mil espectadores los que ha metido en Riazor y no van a ser menos este domingo.
1: El ambiente está asegurado. ¿Hay novedades? Porque Yeremay está listo.
0: Sí, sí, Yeremay va a jugar. Le fue retirada la quinta cartulina amarilla que vio en el partido ante el Cádiz. Se puede decir que por una vez se hizo justicia en el sentido de que, bueno, pues primaron las imágenes, ¿no? Se le había sacado una cartulina amarilla por un piscinazo y al final lo que se ve en las imágenes es que recibió un empujón bastante claro, que bueno, podrá ser penalti o no, pero que desde luego no se tiró intentando engañar al árbitro, ni tampoco hizo aspavientos, ni reclamó nada, ¿no? Bueno, está disponible y están todos a disposición del técnico, a excepción de Noubi, que sí que va a cumplir ciclo de amonestaciones, y David Mella, que es baja de larga duración y ya no va a aparecer más esta temporada.
1: Tanto Racing como Almería estarán pendientes a las 2 del mediodía de este Depor Andorra, un Andorra que se juega poco porque el playoff lo tiene imposible, casi imposible, no matemáticamente, pero aún así competirá y como nos cuenta Fran Hermida desde Coruña, no se fían ni un pelo, así que disfruta del partido, Fran.
0: Sí, sí, yo esta semana no me canso de decir que hay que disfrutar del camino, ¿no? El año pasado el Depor a estas alturas no estaba luchando por el ascenso a primera, ni el anterior, es decir, esto no pasa todos los años, así que bueno, pues sí, habrá ansiedad, nos morderemos mucho las uñas, pero bueno, a disfrutar con esa opción de que el Depor dentro de 3 jornadas pues pueda estar en la máxima categoría de vuelta.
1: Ojalá llegue este ascenso. Un abrazo, Fran.
0: Un saludo, gracias.
2: Ningún equipo tiene todas las dinámicas de llegar, meter. Pues es verdad que hemos podido tener partidos en los que hemos generado muchísimo más que algún otro y no hemos metido ni un gol y partidos en los que generas poco y metes más. Al final creo que son rachas y ya te digo que hay que disfrutarlo, que está claro que hay talento y hay nivel de sobra para bueno, poder haber estado a lo mejor un poco más arriba, pero creo que hay que darle valor también a lo que se ha conseguido.
1: És Àlex Pecha Román. Pecha, l'altra baixa, que no hem comentat, que no estarà a Riazor per aquesta clàusula de la por, lateral basc que està cedit per al Depor i que referia a la dinàmica guanyadora que té l'Andorra i que s'ha reflectit en gols. Així que esperem també que hi hagi molts gols a Coruña diumenge, com hem comentat amb Fran Hermida, el nostre company, perquè actualment l'Andorra és el 5è millor atac de la competició. I atenció, perquè si els tricolors puntuen a Galícia o l'Almeria falla contra les Palmes, el Racing serà nou equip de primera divisió si guanya el seu compromís contra el Valladolid. El duel contra els gallecs serà diumenge a les 2 del migdia. Deportiva de la Corunya, Futbol Club Andorra. 30 segons per les 2 del migdia, però no acaba aquí avui el programa, no acaba l'Aquí Esports, perquè de seguida saludarem a una persona que té una trajectòria interessant i amb ell xerrarem uns minuts, així que ens passarem per sobre de les 2 del migdia, ens passarem i traspassarem al butlletí informatiu, però seguiu aquí, a la cadena SER, SER Andorra.
3: Un incendi, un robatori, una inundació no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
1: Aquesta tarda, a partir de 8:15, a la Biblioteca Comunal d'Escaldes d'Engordany, hi haurà una presentació d'un llibre molt vinculat a l'esport, perquè es tracta de l'obra de Manel Montilla, fotògraf del Mundo Deportivo, durant 35 anys, i explica en aquest llibre titulat Soc fotògraf, relats d'amor, vida i feina, tota la seva experiència en el món del fotoperiodisme, i hem volgut estar amb ell aquí a Ser Andorra durant uns minuts perquè ens expliqui de què va el llibre i què ens podem trobar. Manel Montilla, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Què podem trobar? Perquè és un recull de la teva vida professional i personal.
0: És un llibre on em despullo una mica com a fotògraf, la meva experiència durant aquests anys al Mundo Deportivo, i explico els meus inicis com a fotògraf, el per què vaig ser fotògraf, i en el llibre doncs, aquests relats que vius són els relats d'anècdotes que he tingut durant la meva feina i experiències, i tot amb un to bastant didàctic, bastant de que la gent pot veure, pot llegir com és la vida d'un fotògraf i els bons i mals moments que passem amb l'experiència de la feina, i també doncs, un llibre que fa homenatge al meu pare i al meu tiet, que són les dues persones que em van despertar l'interès per la fotografia i pel futbol.
1: Ells eren fotògrafs, també?
0: El meu tiet era aficionat a la fotografia i el meu pare també molt aficionat a la fotografia, però que va ser el que em va fer descobrir el barcelonisme, que em va portar al camp de petit, i jo ja doncs, en aquell moment que t'agrada el futbol i també t'agrada la fotografia, quan ja vaig ser més adolescent, i jo volia ser un d'aquells fotògrafs que veia al camp fent fotos, i vaig aconseguir-ho. Vaig tenir sort i vaig poder desenvolupar la meva feina. Vaig estudiar periodisme i després ja era fotògraf quan vaig estudiar periodisme, tot això ho explico al llibre, i una mica relatar totes aquestes experiències.
1: I d'aquí la teva vinculació amb el Futbol Club Barcelona, que has complert també aquest somni, perquè quants anys fa que segueixes al Barça? Des dels 90?
0: Bueno, jo vaig començar de col·laborador als anys 90, i quan ets col·laborador, al principi no t'envien al camp del Barça, no? Fins a partir dels anys 90 i pico, 94, 95, ja vaig començar al camp del Barça i ja vaig seguir més l'actualitat. I fins ara he seguit tota l'actualitat del Barça. Fins ara al Mundo Deportivo fem de tot, evidentment, el llibre també ho explico, que fem moltes coses de poliesportiu, de retrats, de reportatges, de vivències, però, clar, bàsicament el Mundo Deportivo el que fem és seguir el Barça, el diari, el seu màxim, diguéssim, o el 80% del diari és informació de Barça, evidentment. Però, com a fotògraf he viscut tot tipus d'esports i tot tipus d'esdeveniments esportius.
1: Vas estar, per exemple, aquest dilluns a la Rua?
0: Aquest dilluns a la Rua vaig estar, sí, en un punt de la Rua, en dos punts vaig estar, intentant captar aquestes vivències i aquesta... No és la primera, evidentment, he fet com 5 o 6 o 7, de més anys que porto, he fet 5 o 6 o 7 rues d'aquestes, no? I també ha canviat bastant. També abans eren més fotogèniques que ara. Però, això és l'evolució de la fotografia. També el llibre també és una mica de reclam i una mica de, diguéssim, de posar en lloc l'actual moment del fotoperiodisme esportiu que patim, que no és com abans, no? Que patim les noves tecnologies i patim els drets d'autor que també són difícils de suportar, i la intrusió laboral de molta gent que avui dia, ja ho explico, tenir un mòbil a la mà és ser fotògraf, no? I no és així. Mm. I llavors, antigament, necessitaves un fotògraf per fer un esdeveniment perquè eren negatius i només era fotògraf que tenia una càmera, un negatiu, sabia revelar i sabia enviar o sabia fer còpies. Ara tothom té una càmera de fotos a la butxaca.
1: O sigui, que a més d'explicar les teves vivències, és una reivindicació, perquè creus que estem passant els pitjors moments en relació al fotoperiodisme?
0: Sí, el fotoperiodisme avui dia no és com abans, que hi havia molts més mitjans, no hi havia les xarxes socials, i ja et dic, necessitaves del fotògraf per
5: per donar fe gràficament d'un esdeveniment. Ara, avui dia, els petits tenen fotògrafs que treballen per un club o no treballen, simplement fan fotos del club perquè, bueno, els fa il·lusió fer fotografies i les fan, i el club les distribueix als mitjans i ningú cobra. Sí. Alguns sí que cobraran, però altres no cobraran. Això no ho explico al llibre, però sí que dono fe de problemes del fotoperiodisme. No? Això donaria per un altre llibre, però no crec que el faci, però això donaria per un altre llibre tot aquesta moguda que hi ha en el món de la fotografia esportiva, que no és com abans, evidentment. Ara hi ha moltes agències, hi ha molts fotògrafs, ja et dic, el mòbil, moltes vegades una notícia està gràficament il·lustrada amb un tuit o un Instagram d'un jugador o d'un qualsevol personatge, es fa notícia per una foto que ha penjat una altra persona en redes socials. Això abans no passava.
1: El tema de les xarxes socials també ha influït. El títol del llibre dius Relats d'amor. Encara segueixes enamorat d'aquesta feina?
5: Sí. És que saps què passa? Que en el llibre ho explico, és un dels objectius d'aquest llibre també, que aquesta feina, com totes les altres, suposo, jo explico la meva, no? Suposo que amb les altres també passa, no? És fonamental una cosa és el coneixement, que puguis estudiar, que puguis... L'altra és l'experiència, però sobretot les dues coses que fan falta perquè una feina sigui perfecta i que vagi bé i que surti bé, és la passió i l'amor, no? I en el llibre reflexo molts capítols, moltes coses, moltes anècdotes, que sense passió i amor per la feina no sortiria com cal.
1: I tant, s'ha de tenir passió, per tot el que facis. Són 35 anys de professió. Amb quina anècdota et quedaries, o amb aquella història que recordis especialment amb il·lusió?
5: De fet, el llibre és això, no? Un relat que hi ha unes anècdotes, hi ha unes vivències. Són aquestes les que em quedaria, les que estan al llibre, perquè per això les he escollit al llibre, no? Però m'he deixat d'explicar moltes altres, segurament, més, jo he trobat les que més, diguéssim, més quadraven amb el que volia explicar al llibre, no? Però anècdotes de feina, i no podria destacar-te una en concret, perquè totes tenen alguna cosa especial, no? Jo què sé, per exemple, al llibre explico una de el debut de Pau Gasol a NBA, que vaig poder estar present, o quan l'etapa de Messi, tota l'etapa de Messi que jo he viscut com a fotògraf del diari i he pogut viure de primera mà totes les alegries i totes les triomfs i tota la trajectòria de Messi des que va començar fins al final. I això és el que queda, no? De tants anys això queda, no? Sempre en aquestes etapes. Però destacar una en concret no és molt difícil.
1: Ja m'ho crec, són molts partits també, no només al futbol, perquè has tingut també fora dels esports, no?
5: Sí, perquè en el llibre, per exemple, explico, clar, jo volia donar també el punt de vista de que soc fotògraf, com es titula el llibre, no? I no només d'esports, sinó que també he tingut altres sortides, petites sortides del món de la publicitat o de la música, per exemple, o de fotografies personals o experiències personals com a fotògraf que he viscut, que explico una, per exemple, amb el llibre explico una amb la que vaig tenir un desliz, bueno, no vull fer cap spoiler, amb la Isabel Presley, o la meva experiència fotogràfica amb Bruce Springsteen, tot relacionat amb això que diem, no?, de l'amor i la passió per la feina, no?, també per la música. I, bueno, explico unes pinzellades d'aquestes anècdotes fora del que són pròpiament esportives o de la feina que he fet al món esportiu.
1: Doncs aquesta i altres anècdotes les trobareu al llibre Soc fotògraf, relats d'amor, vida i feina, amb el fotògraf Manel Montilla, vinculat al món esportiu. I et faré la última. Actualment, un pot viure del fotoperiodisme?
5: Un que porta molts anys com jo sí que pot viure. Un que comença ara de fotoperiodista, si el meu fill em digués que vol ser fotoperiodista, em faria il·lusió, perquè és la meva feina, no? Però no li recomanaria, perquè, ja et dic, el que t'he explicat abans, no? El fotoperiodisme d'avui dia està molt, molt malmès i hi ha molta... el que t'he explicat abans, no? Llavors crec que és molt difícil, seria més passió, seria més amor, però millor econòmicament costaria guanyar-se la vida com jo me l'he guanyat i me l'estic guanyant, no? Perquè, bueno, pues perquè portes molts anys i l'experiència és important i et valoren l'experiència, et valoren moltes més coses que jo en sé i que jo les he fet, les faig bé, però els que comencen, a part de guanyar aquesta experiència, guanyar totes aquestes coses, les empreses tampoc aposten econòmicament per aquest tipus de persones, m'entens? Aposten abans per un CEO o per un influencer o per moltes més coses que els importa més ara que no pas que tinguin un fotògraf que sigui espectacular i que faci unes fotos tremendament bones, no? Perquè la immediatesa ha matat tot.
1: Els mons canvien, sobretot el món audiovisual, i nosaltres des d'aquí, avui, des de la ràdio, llençar també aquesta reivindicació a favor del fotoperiodisme i a favor de la vostra tasca, perquè és ben important, no només pels diaris, sinó també per nosaltres, per la ràdio, perquè tots formem part del mateix ecosistema. A partir de 8:15 de la tarda, el Manel Montilla presentarà el seu llibre i tothom està convidat en aquest acte. Manel, moltes gràcies per passar una estona aquí a la cadena SER d'Andorra.
5: Moltes gràcies, us convido a tots a venir i a poder fer una xerrada i podeu preguntar el que vulgueu i estaré encantat de que vingueu a la presentació.
1: Gràcies al Manel Montilla, fotògraf del Mundo Deportivo. Avui és la conferència i no podíem deixar passar aquesta conversa que ens portarà gairebé a 1:15 del migdia, quan passen 13 minuts exactament de les 2 del migdia. Ens mengem l'espai d'hora 14, ja ens enllaçarem amb la connexió d'hora 14 Catalunya, però abans d'arribar a 1:15, ahir es va fer un homenatge a la delegació olímpica de Milà Cortina. El govern va rebre ahir a la tarda els esportistes que van participar en els Jocs Olímpics d'hivern. Es va fer aquest reconeixement institucional als 6 esquiadors pels èxits assolits i per l'esforç que han realitzat durant tot el cicle olímpic. I al voltant de les subvencions, la ministra d'Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que calia reforçar el criteri de les ajudes, valorant aquelles federacions que tenen esportistes d'elit, com és el cas de l'esquí, que és la federació que rep més diners públics i la que té més despeses perquè compta amb 5 esportistes inclosos en el programa d'alt rendiment. Mònica Bonell.
6: És una evidència que les federacions que han de mantenir aquests programes, i més una federació com la d'esquí, que durant molts mesos a l'any doncs, han d'estar fora d'Andorra per continuar doncs, practicant l'esquí, això encareix totes les despeses que tinguin que veure amb l'esport. I la motivació del creixement doncs, de les subvencions d'aquest any venia motivat, doncs, com he dit, per aquestes fortes despeses.
1: Això pel que fa a les subvencions, perquè un cop acabades les felicitacions, va parlar Joan Verdú sobre el seu nou entrenador, Natko Sirčić Dim, i va valorar la seva bona predisposició i compromís amb el projecte, tot i que encara no s'han conegut personalment. Verdú té previst reunir-se la setmana vinent per planificar la pretemporada i va avançar que tornarà a Nova Zelanda i no a l'Argentina, com va fer l'any passat, i va manifestar que arrencarà el curs molt més tranquil en relació al material.
7: Molt content i satisfet de trobar aquesta figura, no?, que buscàvem. Ho vaig comentar amb anterioritat, però sobretot per mi el més important era algú super motivat i compromès amb el projecte, que tingués experiència, potser no tant com a head coach, però que conegués bé l'esquí i aquest perfil en concret, doncs és excorredor de la Copa del Món, per tant, coneix bé la part de corredor, no? Crec que pot sumar molt amb això, té bones relacions amb altres equips.
1: Joan Verdú. I ja sí, 1:15 del migdia. Pal Arinsal negocia la renovació per 3 anys de la Copa del Món de BTT. Les converses estan força avançades i hi ha un principi d'acord amb Warner Bros. La Copa del Món de BTT, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol i reunirà més de 600 ciclistes de 40 nacionalitats diferents. Tanquem aquest extens aquí a Esports d'avui divendres 15 de maig. Passeu bon finde, ens escoltem al carrusel. Un plaer.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Buenas, ¿qué tal?
2: Pues creo que tengo diabetes. Precisamente estaba mirando en internet.
1: Mira, mejor pregunta a tu enfermera.
3: Cada día, miles de personas buscan en internet respuestas para sus problemas de salud. Si tienes dudas, mejor pregunta a tu enfermera. Es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería.
4: Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: La Ventana. Ràdio SER Principat d'Andorra.
5: Enbanc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'Enbanc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. Enbanc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
6: Aquest 16 i 17 de maig torna el millor ambient a la Cortinada. Arriba la Fira del Vermut d'Alçada d'Ordino, amb 10 parades de producte, food trucks i novetats com la rosada popular de dissabte. Més espai de taules, tastos, tallers, demostracions i música en directe durant tot el cap de setmana. I també caminades guiades per Ribera Amunt i visites culturals a Calpal, la Mola i Serradora i la Mina de Llors. Vermut, gastronomia i cultura, tot en un cap de setmana. Fira del Vermut d'Alçada a la Cortinada, 16 i 17 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa a ordino.ad.
7: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
8: Ràdio SER Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra, amb SER Empresaris. Tots els divendres, des de les 7 i 20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. Al comerç, als negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7 i 20 de la tarda, SER Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
9: Que gritan cómo se ha producido un crimen.
10: Una gota que se ha proyectado con un ángulo cada vez más agudo se alarga. Por lo tanto, la fuente de sangre era la cabeza del sujeto.
9: Soy Patricia Peiró y esto es Rojo Oscuro Casi Negro, un podcast sobre investigación criminal.
11: Rojo Oscuro Casi Negro. Ya disponible en la app y la web de Cadena SER, Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
12: La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
13: ¿Y en cuanto al tiempo estamos ante otra?
12: O en la ducha.
13: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
12: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
0: La Ventana, con Carlas Francino.
14: Pues ya lo hemos anunciado, bueno, lo hemos confirmado hace unos minutos, ¿no? Que los viernes hasta ahora tenemos una ventana filosófica muy chula, que se llama Más Platón y Menos WhatsApp.
11: Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.

0: Bueno, somos un público reducido, pero entusiasta.
1: Claro, hombre, claro.
0: La Pegatina en Radio Barcelona, Benjamín Prado en Radio Barbastro, Iñaki de la Torre en Servidor en Radio Madrid. Bueno, pues nada, muy bien, ahora volvemos, venga.
2: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes los jamoncitos de pollo XXL a 3,5 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando. La ventana siempre está abierta. Radio Ser, Principat d'Andorra.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Deu vivències.
5: El trasplantament doble a Andorra és la primera persona que me'l van fer. Trasplantament de pàncreas i ronyó. No he volgut mai que fos un llibre d'autor. Era el que jo sentia i ja està. I jo em vaig limitar a això.
3: Deu experiències.
6: La pandèmia accelera moltes pors de molta gent i la por és molt mala companya per construir una societat que sigui cohesionada. Arriba un moment que la desconfiança amb les institucions és forta.
3: Deu entrevistes a dones essencials pel país.
7: Ha rebut pressions internes com a funcionària per formar part d'un partit polític o d'un moviment social?
8: Sí, però no ho he fet i estic molt satisfeta del recorregut.
3: Amb veu de dona, el darrer dilluns de cada mes a la una del migdia, a l'Aquí Andorra. Maricel Fuentes dona veu a les dones. Amb el suport del govern d'Andorra i el patrocini d'Andorra Telecom. Aquest dilluns, Laia Sánchez Junco Fité.
9: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
10: Repiten el pretérito imperfecto del verbo con être. Los poetas tienen una caja de lápices que abren cada atardecer mientras lloran en griego. Bailo sobre una tierra y pronuncio lentamente mi nombre. Mi nombre, mi nombre.
3: Poema del libro Peachtree City, Mario G. Obrero, 2021.
11: Cadena Ser. El placer de escuchar.
12: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
13: Una colección de canciones maravillosas que tenían...
12: Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.
3: La Ventana, con Carles Francino.

0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que els divendres el balcó es transforma en ser empresaris. Avui conversarem amb el David Porqueres, el president de l'Associació d'Importadors i de Distribuïdors de Carburants, amb qui comentarem la problemàtica que envolta l'auge dels preus dels combustibles. Sabrem com va anar la trobada amb el ministre de Finances, amb Ramon Lladós, i si els han plaçat a reprendre les converses per aplicar alguna mesura que en rebaixi el preu, tal i com ha fet, per exemple, l'executiu espanyol. Més tard, Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Arnal.
0: Quina secció has preparat avui?
1: Ens visitaran els nostres amics d'Andorra Business per parlar del programa Relleu Empresa, amb qui col·laboren estretament amb la Cambra de Comerç. Passaran per aquí l'Anna Estel, responsable de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Programes, i l'Estela Canturri, responsable de Formació, Comerç i Turisme i de la Cambra de Comerç. I ho aprofitarem, a més, per actualitzar tota la informació corresponent a Andorra Business.
0: I, com sempre, tancarem el programa tot fent una mirada als mercats.
1: Amb la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant, Crèdit Andorra.
0: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sanllei, que comenci Ser Empresaris.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
0: David Porqueres, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: David, com esteu els treballadors, els professionals del sector dels combustibles en aquests dies? No sé si esteu preocupats, decebuts, dolguts o tot el contrari.
3: Doncs mirant les notícies dia a dia i en funció de les declaracions dels uns i els altres, veure com va reaccionant el preu del barril amunt i avall, perquè acaba sent una muntanya russa des de fa pràcticament 2 mesos.
0: Ara mateix, quina és la principal preocupació que teniu, David?
3: A veure, la principal preocupació ara en aquest mateix moment és que, bueno, pues que Espanya va aplicar una rebaixa fiscal en els preus de venda al públic, i això ha provocat que passem a ser, quan ens comparem amb les estacions low cost, més que Andorra que Espanya. Amb les marques de petroleres estem allà, si fa o no fa, tot depèn dels descomptes amb les targetes dels uns i dels altres, però és un fet que, clar, els 30 cèntims d'ajuda fiscal que s'han fet en Espanya tenen una repercussió directa en el diferencial de preu que tenim nosaltres amb el país veí, amb Espanya.
0: De quina manera ha afectat? Com està aquest diferencial?
3: Bueno, pues amb les últimes estadístiques publicades pel govern de les importacions, pues s'ha vist que hi ha una davallada d'importacions. De la mateixa manera que el mes de març, que el diferencial amb Espanya va ser molt, molt, molt més important que el que era habitualment, perquè a Espanya les estacions de servei, tant les low cost com les de petroleres, havien fet increments de preus molt més forts que els que nosaltres havíem fet aquí a Andorra. Teníem uns diferencials que es van augmentar i, curiosament, doncs les ventes van augmentar i els ingressos de l'Estat van augmentar. El mes d'abril ha sigut completament al contrari, diferencial ha disminuït, i això provoca una davallada de les ventes, menys ingressos pel govern. Aquesta és la situació.
0: I a vosaltres mateixos, a les estacions, esteu notant també una davallada en els ingressos?
3: A veure, quan hi ha una davallada d'importació de carburant, és que hi ha una davallada d'importació a les estacions de servei, perquè el que importem és per vendre, no és per estocar-ho. Per tant, sí, evidentment, la davallada de les importacions no te fa res més que reflectir el que està passant després a les estacions del servei del país.
0: I d'alguna manera, no sé si teniu alguna xifra al respecte, David.
3: Sí, les importacions, perquè aquestes són les més reals de totes. A nivell de les gasolines hi ha una davallada d'un 8% i del gasoil hi ha una davallada d'un 6%. Això és la constatació d'un mes d'abril en el que ens trobem que el diferencial fiscal amb Espanya provoca que tinguin preus que són més cars que baix a Espanya.
0: I tant. No sé, aleshores, doncs, què caldria fer per intentar revertir aquesta situació?
3: A veure, el decret del govern espanyol, si no vaig equivocat, és fins al 30 de juny, el que vol dir que sabem que fins al 30 de juny Espanya té aquesta rebaixa fiscal. d'aquí al 30 de juny, evidentment això és un càlcul, però la pregunta l'hauríeu de fer al ministre, no a mi. És a dir, fins a on estem disposats a aguantar aquesta situació, que aquesta és una, i dos, és evident que potser fent algun tipus de rebaixa fiscal a Andorra disminuiries les ventes i disminuiries aquesta baixada de ventes i ingressaries més. I evidentment és arribar a trobar un equilibri, és a dir, segur que hi ha un preu a partir del qual la gent ja no és tan sensible a tindre que anar a baix, per exemple, a fer ple, però això és un càlcul que ha de fer el Ministeri, no ho podem fer nosaltres.
0: Mm. I tant. Aquesta era el que et volia demanar, David. Aleshores, amb tota, amb remets a les importacions com una manera de demostrar que la venda doncs està caient, no sé si amb les dades que vosaltres teniu o amb el coneixement del sector, vaja, a la Seu, per exemple, a les zones limítrofes espanyoles, està augmentant la venda de carburants? Us consta que els andorrans, els residents, baixem a la Seu en lloc de reposar aquí?
3: Home, jo crec que si tenim una baixada d'un 8%, per exemple, amb les gasolines, o del 6% amb el gasoil, vol dir que hi ha un 92% que se segueix fent i un 94% que se segueix fent aquí. Què vull dir amb això? Hi ha una part de la clientela que possiblement la podem valorar al voltant del 10%, que és sensible a aquests fets i que possiblement això li pot provocar un canvi d'hàbits. O que aprofitant la vinentesa que va ahir cap a baix, aprofito. Gràcies a Déu, la major part de la gent no ho fa això perquè evidentment si no tancaríem. Però és evident que hi ha una incidència sobre les ventes. Jo crec que la incidència sobre les ventes és un fet, després possiblement hi ha una altra incidència, que és la reputacional. I aquesta és més difícil de valorar, i aquesta pot durar en el temps. És a dir, si la gent acaba tinguent la percepció que Andorra no val la pena perquè aquest article no és important, fins i tot després quan ho serà, perquè estic segur que el 30 de juny, quan els espanyols treguin la diferència fiscal, tornarem a recuperar la situació d'abans, n'estic convençut, però aquesta imatge que han perdut durant aquest temps, això sí que pot perdurar en el temps i això és un problema. Dit d'una altra manera, perquè per no parlar de carburants, si demà el tabac fos més barat a la Seu que a Andorra, la gent no pujaria a Andorra a comprar tabac, es quedaria a la Seu. Doncs és exactament el mateix.
0: Aleshores, tu em deies, el 30 de juny, quan finalitzi el programa espanyol, doncs tot tornarà a la normalitat, per tant, doncs recuperarem el diferencial que érem. Però, clar, no se t'escapa, i entenc que d'aquesta frase doncs també hi ha el suspens, no?, de què passarà amb la situació que ho ha originat tot. Per tant, David, si ens plantem el 30 de juny amb aquesta situació, és a dir, encara us queda un mes i mig ben bo per arribar a això, com afectarà la venda de carburants només parlant del 30 de juny?
3: A veure, d'aquí el 30 de juny jo crec que ens passarà el mateix que ens ha passat el mes d'abril. Per tant, fins aquí no hi ha discussió. A partir d'aquesta data, tot depèn si Espanya allarga o no allarga aquesta mesura. Jo crec que no l'allargarà perquè Europa els ha tocat una mica el crostó dient que no es poden tocar els impostos sobre el carburant perquè és un tema a nivell europeu i, per tant, els ha tocat el crostó. Però això no vol dir que no ho facin. Ahir van anunciar, per exemple, que ja traien les ajudes al gas i a l'electricitat i que mantenien la del carburant tant com estava previst. Han d'esperar el dia 30, evidentment, i d'aquí el dia 30 de juny, com dius tu, què passarà amb la guerra, continuarà o no continuarà, però si treuen el diferencial fiscal, que són aquests famosos 30 cèntims, avui en dia no hi ha una diferència de 30 cèntims amb Espanya, que vol dir que si els treuen, tornarem a ser nosaltres competitius com han estat sempre. És simplement un problema fiscal, res més. Sí. De tota la vida la gent ha pujat a Andorra a comprar, justament per això, per un diferencial fiscal. No estic inventant la pólvora. Si no hi ha diferencial fiscal, no tens aquesta competitivitat de preus. Ja està, s'ha acabat aquí el tema.
0: I tant. Per tant, quan et deia això, em deies ara, diu, home, fins al 30 de juny, d'alguna manera entenc que esteu resignats a viure aquesta mateixa situació a l'abril, és a dir, doncs, amb xifres clarament a la baixa. No sé, aleshores, si serà el moment... o sigui, si podeu aguantar tranquil·la, podeu aguantar fins aquest 30 de juny i si en algun moment doncs sí que us haureu de plantejar el fet de reclamar, d'alçar la veu. Ho dic pensant, David, en una qüestió, perdona, i és que el ministre de Finances, Ramon Lladó, va dir fa uns dies que després de parlar amb vosaltres, sou vosaltres qui no li heu demanat, sinó qui no heu tornat a demanar o a posar sobre la taula la necessitat d'algun programa d'ajuts.
3: A veure, jo no vull polemitzar amb ningú, però és evident que nosaltres se'ns va convocar una reunió, vam exposar uns fets, se'ns va dir que s'estudiaria tota la informació que vam ficar sobre la taula i que se'ns diria quelcom, i des d'aquella reunió a mi no m'ha tornat a trucar ningú més. Nosaltres esperem una trucada, encara que sigui per dir no faré res, però crec que el mínim seria dir quelcom. Nosaltres no podem anar trucant al Ministeri cada setmana per veure si ens contesten o no ens contesten. La feina l'han feta. El mes de març nosaltres com a sector vàrem demostrar que havíem fet un exercici de responsabilitat perquè els diferencials amb Espanya havien augmentat moltíssim a favor nostre, simplement perquè a Baix Espanya s'havien fet unes repercussions sobre les alces dels productes molt fortes, cosa que aquí no es va fer. Es va fer moltíssima contenció justament per no afectar el poder adquisitiu dels nostres clients, però després contra un diferencial fiscal ja no podem lluitar contra això. Nosaltres podem fer esforços en el moment de repercutir les pujades, dilatant-les en el temps, com es va fer durant el mes de març, però no podem lluitar contra un diferencial fiscal que un país decideix d'abaixar de cop. Això és impossible de fer. Això només ho podem fer justament els polítics, que ells tenen la possibilitat o no de fer el mateix tipus d'acció, en major o menor mesura, dintre el seu propi país.
0: En aquest sentit, aleshores, en aquella trobada amb el ministre, què és exactament el que li vau demanar quan em deies ara? Diu, nosaltres la feina ja la vam fer. Doncs una mica, què és el que li vau plantejar al ministre, que de moment encara no us ha respost?
3: El que vam plantejar simplement són números. És dir, avui en dia hem aconseguit ser més competitius que Espanya perquè hem tingut aquest exercici de responsabilitat que t'he dit abans. Mm. Som conscients que una vegada que s'aplicarà aquest diferencial fiscal, aquí perdrem competitivitat. Va passar el 2022, a l'inici de la guerra d'Ucraïna, que ja vam constatar una pèrdua de litratges, que crec recordar que sobre el global, ara parlo de memòria, em sembla que van ser alrededor dels 2 milions de litres, i que això va comportar, per tant, menys ingressos per l'Estat, i l'únic que vam fer és dir, passarà exactament el mateix, perquè això són faves comptades. Vam dir simplement, o preveure, o anunciar el que acabaria passant. Els números del mes d'abril ens van donar la raó, però tampoc era molt difícil d'endivinar. A partir d'aquí, però de totes maneres, quan vam anar allà, a veure, quan vas a govern a parlar de temes de fiscals i de recaptació i de volums de litres, ells tenen la mateixa informació que nosaltres, per tant, no els hi vam anunciar res que ells no sapiguessin, perquè les dades les tenien, tenen les dades d'importacions de les duanes, tenen les dades de recaptació de la pròpia duana, per tant, ells tenen la mateixa informació que tenim nosaltres, la vam parlar de viva veu, però no els hi vam descobrir res perquè ells ja la tenien. La sensació que em dona és que ens convoquen per dir que ens han convocat. Ja està. Mm. Simplement. I sortir a la foto i dir que han parlat amb el sector. Però si parles amb el sector i després no fas res més, és com no haver parlat amb el sector.
0: Mm. I tant. Per tant, no trucareu cada setmana, però abans del 30 de juny tornareu a trucar?
3: No.
0: És que has estat molt contundent.
3: Sí, perquè no, la resposta és no. La resposta és que si tu i jo quedem que em trucaràs, doncs espero que em truquis, i prou, ja estàs acabat.
0: Mm. Per tant, si no rebeu la trucada, tot i així, fins al 30 de juny, vosaltres no continuareu assumint aquesta situació?
3: Ens apretarem el cinturó, com no podem fer de cap altra manera, com ja vam fer durant la guerra d'Ucraïna i com estem fent ara.
0: I tant. Per altra banda, si estem parlant de la trobada amb el ministre, tot just ahir, David, el president de la Cambra de Comerç, doncs sí que va comentar en veu alta que seria interessant doncs, oferir alguna situació, crear alguna cosa amb vosaltres. Entenc que el president de la Cambra, Josep Maria Mas, sí que parlava en veu vostra.
3: Parlar en veu de la cambra, però agraeixo les seves paraules perquè van amb el mateix sentit del que nosaltres vàrem manifestar i van amb el mateix sentit una mica de sentit comú, jo diria, i valgui la redundància. És a dir, els països veïns han pres accions, Espanya ha fet una rebaixa fiscal, França no ha fet una rebaixa fiscal, però el que sí que ha fet és que el màxim petroler d'allà, que és Total Energy, ha fet una limitació de preus, però que diuen ells un plafon o manc dels preus. Són accions. Cada país fa diferents accions per intentar de viure aquesta situació el millor possible i reitero una cosa que a vegades es malinterpreta, és a dir, no és una ajuda al sector, és una ajuda al poder adquisitiu de la ciutadania. És És a dir, si es fa una rebaixa fiscal, no s'ajuda en el sector, s'ajuda que el consumidor que va a una benzinera pagarà el carburant més econòmic. No és una ajuda pel sector, que a vegades això es malinterpreta. És el poder adquisitiu de la gent. Els d'aquí, que són els nostres clients, conciutadans, que venen a comprar, i els de baix, que quan venen aquí, doncs també compren, i si veuen que hi ha un preu interessant, compren, i si no, no compren.
0: Clar, però, David, aquí jo crec que hi ha una mica la clau de tot plegat, perquè també el ministre ho va explicar, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ho va explicar també en una roda de premsa, volent dir, si ens plantegem un programa, alguna acció, aquesta acció anirà dirigida exclusivament als residents. No pot ser que els turistes també se'n beneficiïn. Ho dic que aquesta era la idea. Clar, no sé si això... No pot saber qui és, si és resident o no. O d'alguna manera suposo que deu ser molt complicat crear alguna mesura que només beneficiï a un tipus de client i no un altre.
3: Sí, però això és un mal càlcul, perquè el que oblidem és que una gran part del preu del carburant són impostos. Nosaltres hem fet números i el mes d'abril, el fet d'haver venut menys, l'Estat ha ingressat 300.000 euros menys. Què vull dir? Que si no fas cap acció, l'Estat també perd. Llavors, la pregunta del milió és, si haguéssim fet una petita rebaixa fiscal, no sé quina, en vez de perdre aquests 300.000, potser només haguéssim perdut 150. Doncs potser els 150.000 que ens han guanyat els haguéssim pogut ficar justament per fer la rebaixa. És a dir, això és trobar aquell equilibri de dir fins a quin punt jo, si faig una ajuda, faré que la davallada sigui menor, però jo ingressaré més. I el bilanç final serà que he guanyat. Ara el que constatem és que a l'abril, per no haver fet res, l'Estat ha perdut 300.000 euros d'ingressos. I els nostres consumidors, i inclosos els del país, han pagat el carburant més car. Potser hagués estat millor fer una rebaixa, que el consumidor hagués gastat menys, l'Estat hagués ingressat més, perquè si fas una ajuda, podem deduir que la davallada de ventes va ser menor. I aquest és l'equilibri que s'ha d'arribar a trobar entre no fer res i fer tot, que jo no dic de fer tot, jo sóc conscient que no podem fer el mateix que Espanya perquè no tenim la mateixa política fiscal ni tenim els mateixos impostos, però no tenim un IVA de 21, per tant, sóc conscient que no es pot fer el mateix, però el no fer res l'únic que provoca és menys ingressos a l'Estat.
0: Vaig acabant, David. Al final, doncs, la qüestió dels carburants, més enllà del que és el preu dels carburants, dit d'una altra manera, tot just coneixíem les dades de l'IPC, la inflació està disparada, està al 4,8%, i ara parlo de memòria, i el gran... No hi ha dubte, vaja, doncs, que el gran sector que fa disparar els preus d'aquesta manera, un 4,8 és molt, és una xifra molt alta, és precisament doncs, l'increment dels carburants. No sé si això és un element més, doncs, perquè que el govern evidentment ja sap, però que és un element que hauria d'atendre.
3: Sí, és un element més, però també, ja que ho dius, volia comentar un tema, i és que és evident que formem part d'un sector que té un pes important en aquest fet, però també és veritat que és un sector que quan la situació se normalitza torna a baixar preus. I això ho vam veure amb la situació d'Ucrània. És a dir, quan el juny del 2022 arriben a Andorra els preus a màxims, tots els altres sectors del país agafen l'excusa, entre cometes, de l'energia del carburant per pujar tarifes, perquè evidentment això repercuteix a nivell del transport i a nivell de tot. Però un any després, nosaltres vam tornar a ficar els preus com abans de la crisi i van tornar a baixar, i van baixar pràcticament entre 40 i 50 cèntims, la resta no ha baixat res,
0: No, no.
3: Doncs, ho dic perquè som un sector que se'ns critica molt sovint en aquest sentit, perquè se'ns fica el dit a l'ull cada vegada que hi ha increments o cada vegada que hi ha problemàtiques d'aquestes, però som un sector que històricament es pot demostrar que quan puja els costos, pugen els preus de venda, però quan els costos baixen, els preus de venda tornen a baixar. I jo no tinc cap mena de dubte que quan s'acabi aquest conflicte els preus tornaran a estar al mateix nivell que havien estat abans de la guerra i perdrem aquests 30 o 40 cèntims que ara han pujat sense cap mena de dubte. No sé si la resta de sectors faran el mateix.
0: I tant. Doncs hi estarem molt pendents. David Porqueras, president de l'Associació d'Importadors i de Distribuïdors de Carburants, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vosaltres i bon cap de setmana a tothom.
0: Una vegada més i fins aviat, David.
3: Adeu.
4: En el marc del Festival de l'Audiovisual d'Andorra, Ull Nu, l'Ambaixada d'Espanya a Andorra us convida a Jaleo is a Crime, el darrer espectacle de Los Volubles, el divendres 22 de maig a les 11 de la nit a la plaça del poble d'Andorra la Vella. Jaleo is a Crime és una reflexió heterodoxa sobre el flamenc, la festa i l'electrònica, utilitzant la pantalla com a instrument per aprofundir en la cultura crítica i en les connexions sovint invisibles. Entrada gratuïta.
1: Fem camí cap a les 8 de la tarda, Ser Empresari 102.3, obrim l'espai d'Andorra Business dedicat a les empreses del país i avui no ha pogut venir la Judit Hidalgo, la seva responsable, però sí comptem amb la presència de l'Anna Estel, és la responsable de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Programes. Bona tarda, Anna, i benvinguda a la SER.
5: Bona tarda.
1: La setmana passada vau presentar una iniciativa anomenada Relleu Empresa, impulsada pels Set Comuns, amb la participació d'Andorra Business i també de la Cambra de Comerç. I ja que ens hem referit a la Cambra, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la responsable de Formació, Comerç i Turisme, Estela Canturri. Hola, Estela, molt bones.
6: Hola, bona tarda.
1: Parlarem d'aquest programa anomenat Relleu Empresa, que l'objectiu, Anna, és facilitar el relleu generacional. Ho diu el mateix nom,
5: Bueno, sí, generacional i no, Al final és a través d'aquesta plataforma que hem treballat conjuntament amb la Cambra, puguin consultar oportunitats de traspàs i connectar persones emprenedors amb propietaris. Amb l'objectiu, sobretot els que volen cedir, amb l'objectiu dels que volen cedir al seu negoci.
1: Per entendre-ho, tots aquells propietaris que tinguin un comerç o un establiment o qualsevol tipus de negoci, però que ja no vulguin continuar al capdavant d'ell, podran facilitar-ho a algú altre. És aquest el funcionament?
5: Sí, sí, sí. Llavors, les empreses o empreses interessades poden, a través d'aquesta plataforma, publicar totes les diferents ofertes. Val? Llavors, el mecanisme és molt fàcil. Hi ha un formulari de contacte que un cop ho rebem tant la Cambra de Comerç com Andorra Business, llavors ens posem en contacte amb o el possible propietari o si no emprenedor, perquè al final va amb els dos sentits, i llavors els enviem un formulari més detallat on han d'entrar una mica tota la informació degudament, no? Tot tipus d'informació. Llavors al final és no és obligatori que posin tota la informació que consti el formulari. A vegades ens pot passar que potser un propietari d'un negoci no vulgui que surti el seu nom, tampoc no és obligatori. Al final és una eina aquesta a disposició dels emprenedors i propietaris de negoci justament per... Llavors aquí, evidentment, com més informació hi hagi, més oportunitats poden tenir trobar algun interessat, no? Però bueno, és senzill, és una aportació més que oferim al teixit empresarial.
1: Una eina per ajudar a les empreses del Principat, i aquí entra la Cambra de Comerç. Estela, quin és el vostre paper en tot plegat?
6: Bueno, el nostre paper és, conjuntament amb Andorra Business, assumir el paper clau en el desenvolupament operatiu d'aquesta iniciativa. És a dir, nosaltres ens fem càrrec de tot el desenvolupament operatiu, vale, garantint que el seu funcionament, que com ha dit l'Anna, és molt senzill, però que també estratègic, permeti als empresaris tant publicar el seu negoci de manera estructurada, posar en valor la seva activitat i accedir a possibles compradors. I també oferir als emprenedors accés a negocis que estan en ple funcionament, i això és molt important, informació rellevant per a la presa de decisions i una alternativa real als emprenedors que volen començar des de zero.
1: O sigui, que també feu aquesta tasca d'assessorar-los.
6: Aquesta tasca de... Sí, sí, clar. Dins de la pàgina web es publiquen les ofertes de les empreses que volen que hi hagi un relleu generacional, i tots els emprenedors o totes les empreses que les vulguin comprar tenen accés a totes les ofertes en temps real.
7: Ho dic primer perquè aquests propietaris publicaran un anunci que haurà d'incloure tota la informació detallada sobre el sector, sobre la situació i les condicions del traspàs. Per això és important, no?, també la vostra tasca. I després, per totes aquelles consultes que puguin rebre els emprenedors i que els interessi realment.
6: Per això és molt important aquest, el que hem dit, aquest treball conjunt que estem fent amb Andorra Business per garantir el correcte desenvolupament de tota la plataforma.
7: Des de la Cambra de Comerç us ho preneu com una prova pilot, però que creieu que pot anar més enllà?
6: Estem convençuts que anirà més enllà. Juntament amb Andorra Business, aquí tenim l'Anna, amb la qual hem apostat molt per aquesta plataforma, per aquesta alternativa. Pensem que és una plataforma que ha de començar a caminar, però que segur i estem convençudes que ha d'esdevenir en el futur una eina imprescindible per a tots els negocis que vulguin tenir aquest relleu generacional, i no, com ha dit l'Anna, tots els que fer un real espai de contacte entre empreses que volen vendre la seva empresa i emprenedors o empresaris que en volen comprar.
7: Una proposta ben interessant, aquesta col·laboració entre Andorra Business i la Cambra de Comerç, Relleu Empresa, es va presentar la setmana passada i esperem que tingui èxit. Anna, on podem trobar aquests anuncis? En quina plataforma?
5: Sí, la pàgina web és relleuempresa.ad.
7: relleuempresa.ad. Així que allà tindreu tota la informació. Donem les gràcies a Estela Canturri, responsable de Formació, Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç. Gràcies, Estela.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
7: Amb Estela Canturri hem comentat també aquest programa anomenat Relleu Empresa i tancarem aquest espai amb dos apunts més, un d'ells que ja teniu les subvencions per aquest 2026.
5: Sí, efectivament, vam publicar la primera convocatòria per aquest exercici 2006 el 29 d'abril, ja estan obertes fins al 29 de maig, i la segona convocatòria l'obrirem, evidentment, si resta a nivell de dotació pressupostària.
7: De diners, sí.
5: De diners,
7: sí.
5: Doncs, el 23 de setembre fins al 30 d'octubre.
7: Aquí tenim les dates, les subvencions d'Andorra Business, i tanquem amb el programa Growth, un programa diferent al de Regió Empresa, clar que sí, perquè aquí posem el focus en el creixement empresarial.
5: Sí, totalment. És un programa realment que estem molt contents a Andorra Business de com està anant. A dia d'avui, des de que hem posat en marxa totes les edicions, doncs hem acompanyat més de 88 empreses, i ara justament la setmana passada vam tancar el període d'inscripció, i ara estem justament analitzant, perquè hi ha diverses fases, vull dir, evidentment les empreses fan entre les sol·licituds, però hi ha una preselecció i després hi ha d'aquestes empreses que estan preseleccionades, doncs se'ls ofereix una sessió de preparació de pitch i després fan un pitch davant els diferents comitès. I d'aquí, doncs, escollim les 15 empreses finalistes que formaran part de l'edició, i que en principi començaran a mitjans de setembre fins al mes de març. ¿Vale? Són 7 mesos de formació.
7: Dos trimestres, gairebé.
5: Sí, sí, sí.
7: Per aquestes empreses que entren dins d'aquest programa i que seran seleccionades,
5: sí,
7: per també fomentar el seu propi creixement. I és que feia setmanes que no parlàvem d'Andorra Business, aquesta temporada, secció mensual, i que sempre els hi donem les gràcies perquè puguin venir aquí almenys un divendres al mes, avui amb l'Anna Estel, responsable de Relacions Institucionals, Esdeveniments, sí, i Programes. Un plaer, Anna, per haver vingut aquí, que una primera vegada, i que siguin moltes més.
5: Moltes gràcies.
8: Torna Clàssic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a clasicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
7: Anem arribant al final del programa i, com és habitual, fem un repàs als mercats. Com han funcionat aquesta setmana? Ho farem amb la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà. Hola, Sheila.
9: Molt bona tarda, Carles.
7: Un 2026 que van passant els dies i ara, al mes de maig, amb aquest cinquè mes de l'any, seguirem parlant de geopolítica i de macroeconomia, perquè això influeix a la situació que hi ha a l'Orient Mitjà i està marcant el pas, com dic, d'aquests mesos del 2026. Així que ens pots explicar aquesta setmana, Sheila.
9: Carles, comencem per la macroeconomia. La inflació als Estats Units va tornar a accelerar-se de manera significativa a l'abril, amb l'índex general avançant del 3,3 fins al 3,8 interanual, el nivell més alt des del 2023. La inflació subjacent també va repuntar dues dècimes fins al 2,8. Aquestes dades confirmen que l'impacte energètic derivat del conflicte de l'Iran continua traslladant-se gradualment als preus del consum. L'energia va ser de nou el principal factor, amb un augment mensual del 3,8 i una pujada interanual propera al 18%. Tot i això, les vendes al detall als Estats Units van créixer un 0,5 a l'abril, mostrant la resiliència del consum i elevant l'estimació del PIB del segon trimestre de la Fed d'Atlanta fins al 4%. Davant d'una economia encara sòlida i una inflació elevada, la Fed té poques opcions més enllà de mantenir l'estatus quo els pròxims mesos, malgrat l'arribada de Kevin Walsh com a president. A Europa, el PIB de la zona euro va registrar un creixement marginal del primer trimestre del 0,8 respecte a l'1,2 anterior, amb la producció industrial cedint un 2% interanual al març. Al Regne Unit, el creixement va ser d'un 0,6 per al primer trimestre, mentre que Alemanya va sorprendre la millora al maig de l'índex CIU de confiança inversora, tot i que encara està en terreny negatiu. Amb aquestes dades, el BCE no es compromet a pujar els tipus i tampoc va baixar-los, prenent nota d'errors passats, tot i que sí ha establert les bases per poder pujar-los a la pròxima reunió. L'únic factor que podria canviar aquesta situació seria l'obertura de l'estret d'Hormuz i una ràpida normalització dels preus de l'energia.
7: Has explicat les dades macroeconòmiques, però en geopolítica, com està ara mateix la situació a l'Orient Mitjà? Sheila, fent-nos aquesta actualització.
9: Durant la setmana hem vist les imatges de la rebuda de Xi Jinping a Donald Trump al gran saló del poble, amb una posada en escena colorista i carregada de simbolisme, amb la comitiva de Donald Trump, on hi havia figures del sector financer tan importants com David Solomon de Goldman Sachs, Larry Fink de BlackRock, així com Elon Musk, de nou molt proper a Trump, i representants industrials i tecnològics de primer nivell com Jensen Huang d'NVIDIA o Tim Cook d'Apple. En aquest sentit, persisteixen dos punts claus. D'una banda, Taiwan, sobre el qual Xi Jinping va deixar entreveure la conveniència de que els Estats Units no s'impliqués, i d'altra, la petició a la Xina d'una major implicació en el conflicte amb l'Iran i una pressió diplomàtica més intensa per facilitar l'apertura de l'estret. Tot i això, més enllà de les declaracions conciliadores i possibles acords favorables per a aquestes grans cotitzades, aparentment no es veuen resultats ni un acord concret.
7: Sembla que aquesta setmana ha estat més tranquil·la a l'espera d'aquesta reunió, com comentaves, però què han fet els inversors?
9: Doncs els actius de risc han tingut un millor comportament relatiu per al to constructiu de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping en Wall Street, al capdavant, assolint nous màxims gràcies a l'impuls també tecnològic, mentre que a Europa predominava la desconfiança amb lleugeres pèrdues. Per sectors, els guanyadors han estat tecnològiques, energètiques i mineres, i els perdedors pel sector financer i consum discrecional. On sí s'ha notat aquesta pressió ha estat a les corbes, amb el rendiment 2 anys americà arribant al 4%, el nivell més alt des

0: pressió ha estat a les corbes, amb el rendiment dos anys americà arribant al 4%, el nivell més alt des del juny, i el 10 anys superant el nivell clau del 4,5%, mentre que els tipus mig hipotecaris de 30 anys incrementaven del 5,98% al 6,38%. També pressió a Europa amb el 2 anys al 2,70% i algun al 3,10%. Al mercat de matèries primes, el West Texas tornava a disparar-se un 8% i es manté per sobre dels 100 dòlars, mentre que el barril Brent cotitza al voltant del 105.
1: I per als pròxims 7 dies, quines notícies tindrem?
0: La setmana vinent estarà marcada per la publicació dels índexs PMI compostos preliminars del maig a banda i banda de l'Atlàntic. A més, coneixerem dades de confiança del consumidor de la zona euro, Alemanya i el Regne Unit, així com el clima empresarial alemany IFO. A Alemanya també es publicaran xifres d'inflació d'abril. Al Regne Unit tindrem reunió del BOE i decisió respecte als tipus d'interès on no esperem canvis. Als Estats Units l'atenció estarà centrada en les actes de la darrera reunió de la Fed, noves sol·licituds de subsidi d'atur i l'índex manufacturer de Filadèlfia. Però molt atents perquè publicarà resultats Nvidia, la companyia per capitalització borsària més gran del món.
1: I ho explicarem aquí, a l'antena de la SER, divendres vinent, al SER Empresaris, amb la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra. Gràcies, un cop més, bon fin de...
0: Buen fin de, és un plaer, gràcies.
2: Tens un Bizum. Tens un altre Bizum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
3: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
2: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
1: Abans d'acomiadar, tocarà saber quin temps farà aquest cap de setmana la previsió meteorològica.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Amb Jordi Carbó. Bona tarda, Jordi.
5: Bona tarda. La nit es presenta freda, temperatures que demà al matí seran pròpies d'un matí d'hivern. Això sí, no molt fred. Però vaja, que ens aproparem als 0 graus a totes les valls, gelades significatives a partir d'uns 1.500 metres i sobretot a cotes altes on podrem baixar dels 10 graus negatius. Encara les pròximes hores, amb estones de neu a les valls encara d'escap al nord, si bé el cap de setmana en general el sol estarà present la major part d'hores, demà encara en vent del nord que anirà fluixant, temperatures al matí, com deien, que convidaran a abrigar-se, farà fred, durant la tarda on faci sol a gran part del país, sobretot al sud, màximes ja properes als 15 graus, però encara sensació de fred perquè estones farà vent. Diumenge, més sol al matí, més núvols durant la tarda, temperatures més altes i durant la tarda tindrem alguns xàfecs. Tot apunta que la setmana vinent les temperatures pujaran de manera apreciable, sobretot la segona meitat de la setmana.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre al teu costat.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
9: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mobleslafabrica.com.

com sempre, d'aquí a 7 dies i a la mateixa hora. Ara, al punt de les 8, hora 25, amb Aymar Beretos. La informació a la cadena SER. Passeu un molt bon cap de setmana.

I fins aquí el Ser Empresaris d'avui. I abrigueu-vos, no guardeu la roba d'hivern perquè farà fred aquest cap de setmana. Nosaltres ens retrobem